0: Ripollet Ràdio.
1: Oh boy.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. El Club Tenis Taula Ripollet i l'Ajuntament de Ripollet van inaugurar ahir al vespre la nova seu de l'entitat situada a l'entrada del poliesportiu municipal, a l'espai que ocupa una antiga pista de tenis. La nova instal·lació prefabricada de 700 metres quadrats permet instal·lar fins a 14 taules de joc amb totes les condicions reglamentàries. A l'acte hi van assistir representants de la Federació Catalana de Tenis Taula encapçalats pel seu president, així com el president del club, Xavier Peñarando, jugadors i famílies. L'alcalde, Luis Tirado, i el regidor d'Esports, Manel Martínez, van destacar la importància de la nova infraestructura. Decidim Ripollet ha iniciat aquest dijous als Pinatons el cicle de trobades als barris Parlen, amb Josep Maria Osuna, candidat a l'alcaldia. Una trentena de persones van participar en aquesta primera assemblea, entre elles membres del col·lectiu Pinatons. El manteniment del barri, la neteja o la manca de transport públic van ser algunes de les queixes recurrents. També es van denunciar la proliferació de porcs senglars, agreujada pels talls de llum a la via pública i l'acumulació d'escombraries. A més, el veïnat va reclamar solucions als col·lapses de trànsit que pateix cada matí. Durant la trobada, la formació va repartir una enquesta amb un codi QR per recollir propostes de millora per al barri i pel conjunt de Ripollet i s'ha compromès a retornar al veïnat les propostes incorporades al programa electoral. I tanquem un punt d'agenda. Avui, a partir de les 8 del vespre, comença la nit d'acústic al Parc d'Oriol Martorell, amb sopar prou popular i, com no, música fins a 2:45 de la matinada. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: La música parla a clàssics contemporanis.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. El Club Tenis Taula Ripollet i l'Ajuntament de Ripollet van inaugurar ahir al vespre la nova seu de l'entitat situada a l'entrada del poliesportiu municipal, a l'espai que ocupa una antiga pista de tenis. La nova instal·lació prefabricada de 700 metres quadrats permet instal·lar fins a 14 taules de joc amb totes les condicions reglamentàries. A l'acte hi van assistir representants de la Federació Catalana de Tenis Taula encapçalats pel seu president, així com el president del club, Xavier Peñarandó, jugadors i famílies. L'alcalde, Luis Tirado, i el regidor d'Esports, Manel Martínez, van destacar la importància de la nova infraestructura. Decidim Ripollet ha iniciat aquest dijous als Pinatons el cicle de trobades als barris parlant amb Josep Maria Osuna, candidat a l'alcaldia. Una trentena de persones van participar en aquesta primera assemblea, entre elles membres del col·lectiu Pinatons. El manteniment del barri, la neteja o la manca de transport públic van ser algunes de les queixes recurrents. També es van denunciar la proliferació de porcs senglars agreujada pels talls de llum a la via pública i l'acumulació d'escombraries. A més, el veïnat va reclamar solucions als col·lapses de trànsit que pateix cada matí. Durant la trobada, la formació va repartir una enquesta amb un codi QR per recollir propostes de millora per al barri i pel conjunt de Ripollet i s'ha compromès a retornar al veïnat les propostes incorporades al programa electoral. I tanquem un punt d'agenda. Avui, a partir de les 8 del vespre, comença la nit d'acústic al Parc d'Oriol Martorell amb sopar prou popular i, com no, música fins a 2:45 de la matinada. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio. Visca la ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. El Club Tenis Taula Ripollet i l'Ajuntament de Ripollet van inaugurar ahir al vespre la nova seu de l'entitat situada a l'entrada del poliesportiu municipal, a l'espai que ocupa una antiga pista de tenis. La nova instal·lació prefabricada a 700 metres quadrats permet instal·lar fins a 14 taules de joc amb totes les condicions reglamentàries. A l'acte hi van assistir representants de la Federació Catalana de Tenis Taula encapçalats pel seu president, així com el president del club, Xavier Peñarandó, jugadors i famílies. L'alcalde, Luis Tirado, i el regidor d'Esports, Manel Martínez, van destacar la importància de la nova infraestructura. Decidim Ripollet ha iniciat aquest dijous als Pinatons el cicle de trobades Els Barris Parlen, amb Josep Maria Osuna, candidat a l'alcaldia. Una trentena de persones van participar en aquesta primera assemblea, entre elles membres del col·lectiu Pinatons. El manteniment del barri, la neteja o la manca de transport públic van ser algunes de les queixes recurrents. També es van denunciar la proliferació de porcs senglars, agreujada pels talls de llum a la via pública i l'acumulació d'escombraries. A més, el veïnat va reclamar solucions als col·lapses de trànsit que pateix cada matí. Durant la trobada, la formació va repartir una enquesta amb un codi QR per recollir propostes de millora per al barri i pel conjunt de Ripollet, i s'ha compromès a retornar al veïnat les propostes incorporades al programa electoral. I tanquem un punt d'agenda. Avui, a partir de les 8 del vespre, comença la nit d'acústic al Parc d'Oriol Martorell, amb sopar prou popular i, com no, música fins a 2:45 de la matinada. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: El 91.3, només clàssics contemporanis.

0: és la una.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info, butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. El Club Tenis Taula Ripollet i l'Ajuntament de Ripollet van inaugurar ahir al vespre la nova seu de l'entitat situada a l'entrada del poliesportiu municipal, a l'espai que ocupa una antiga pista de tenis. La nova instal·lació prefabricada a 700 metres quadrats permet instal·lar fins a 14 taules de joc amb totes les condicions reglamentàries. A l'acte hi van assistir representants de la Federació Catalana de Tenis Taula encapçalats pel seu president, així com el president del club, Xavier Peñarandó, jugadors i famílies. L'alcalde, Luis Tirado, i el regidor d'Esports, Manel Martínez, van destacar la importància de la nova infraestructura. Decidim Ripollet ha iniciat aquest dijous als Pinatons el cicle de trobades als barris parlant amb Josep Maria Osuna, candidat a l'alcaldia. Una trentena de persones van participar en aquesta primera assemblea, entre elles membres del col·lectiu Pinatons. El manteniment del barri, la neteja o la manca de transport públic van ser algunes de les queixes recurrents. També es van denunciar la proliferació de porcs senglars agreujada pels talls de llum a la via pública i l'acumulació d'escombraries. A més, el veïnat va reclamar solucions als col·lapses de trànsit que pateix cada matí. Durant la trobada, la formació va repartir una enquesta amb un codi QR per recollir propostes de millora per al barri i pel conjunt de Ripollet i s'ha compromès a retornar al veïnat les propostes incorporades al programa electoral. I tanquem un punt d'agenda. Avui, a partir de les 8 del vespre, comença la nit d'acústic al Parc d'Oriol Martorell amb sopar prou popular i, com no, música fins a 2:45 de la matinada. Això és tot el moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: Equipo Setmanal. Presenta Toni Miralles.
1: Molt bona tarda, són les 5 i 5. Benvinguts, benvingudes a l'Info Setmanal de Ripollet Ràdio, que matem conjuntament amb Ripollet TV a YouTube i també a Instagram, a Info Ripollet. Aquest és el programa número 703, és el 15 d'aquest any 2026 i el 28 d'aquesta temporada. Avui és dia 14 de maig i és el Dia Mundial de la Hipertensió. Marc Batalla, bona tarda.
2: Bona tarda, Toni.
1: Fem aquest programa el Jordi Puy al control de so, realització de vídeo i a l'streaming, a la redacció Marc Batalla i Judit Josa, i a la producció i presentació qui els parla, Toni Miralles. Dit això, el que farem ara és repassar el sumari de l'info setmanal d'avui.
3: Començarem parlant del ple extraordinari d'avui. Veurem les novetats del Servei de Mercat de Treball de Ripollet Impulsa, així com les inscripcions als casals d'estius i l'Escola de Música en clau política. Abordarem les crítiques de Decidim a la desestimació de la seva moció d'educació i el cicle d'assemblees que enceten tot just avui. També la roda de premsa del Partit Popular sobre la seguretat ciutadana de Ripollet. En l'apartat de cultural tenim la votació del cartell de Festa Major i el Dia Internacional dels Museus. Veurem també l'assemblea que se celebrarà a la plataforma d'entitats de Ripollet i repassarem el darrer cap de setmana de la ruta del Toppelsteine, els actes del 30è aniversari de Bruixes, el 10è aniversari de l'Escola Societat Clara del Vallès, l'entrega dels Premis Rally Fotogràfic de FR i la manifestació per la sanitat pública. En esports veurem l'èxit del Campionat de Catalunya de l'infantil femení del futbol sala Ripollet, els resultats de Lucas Pardo i el Rua Quatló femení, així com les inscripcions als cursos de natació.
1: I en el bloc d'entrevistes els protagonistes seran l'Escola Municipal de Música per les audicions i l'obertura d'inscripcions, la nit dels museus i la inauguració de l'exposició Obert per vacances. Seguidament parlarem de la pròxima sessió de l'Escola de la Salut per deixar de fumar i acabarem amb l'Escola de Futbol Base i l'Infantil B Femení, flamants campiones de Lliga. Estan escoltant l'info setmanal de Ripollet Ràdio, una antena els dijous de 5 a 7. També ens podeu escoltar i veure a ripollet.cat, Ripollet TV a YouTube, a Instagram Live i a Spotify. Com cada 7 dies fem un flash de l'actualitat informativa, els esports, l'agenda de la setmana, i comencem just parlant del ple extraordinari que hi ha a partir de les 6 de la tarda i que enclaurem dins aquesta emissió. De què va, Marc? Que és extraordinari, no?
3: L'Ajuntament ha convocat una sessió extraordinària del ple municipal que tindrà un sol punt del dia, el rebuig a les al·legacions del pressupost municipal de 2026 presentades per Decidim i l'aprovació definitiva dels comptes d'aquest nou any.
1: Molt bé, Ripollet Impulsa ofereix noves informacions per persones en atur o per millorar la seva ocupació.
3: Es tracta de formacions gratuïtes emmarcades en el recull per als serveis locals d'ocupació, un recurs de la Diputació de Barcelona adreçat als ens locals adherits a la xarxa de serveis locals d'ocupació. Enguany s'ofereixen un total de 7 formacions centrades en competències molt demandades actualment, com són els temes d'àmbit digital, la preparació per a processos de selecció i l'adaptació als nous perfils professionals. Aquest programa compta amb activitats presencials pensades per donar suport al procés de recerca de feina i millorar l'ocupabilitat de les persones inscrites a la borsa de treball de la xarxa Xaloc, tant si es troben en situació d'atur com si volen millorar la seva situació actual.
1: Cada cop tenim més a prop l'estiu i amb ell els casals d'estiu. Enguany ofereixen 1.700 places.
3: Aquest estiu els infants i joves de Ripollet podran gaudir d'una variada oferta de casals organitzat per entitats de lleure, esportives i associacions de famílies de Ripollet, juntament amb l'Escola Esportiva Municipal. Aquests es duran a terme del 22 de juny al 31 de juliol. El període d'inscripció s'obrirà el pròxim 18 de maig i el termini, així com forma d'inscripció presencial o en línia, dependrà de cada casal. L'oferta completa es pot consultar a ripollet.cat. Entre la quinzena de casals hi ha propostes d'associacions de famílies o entitats de lleure i 8 d'entitats esportives, a més del casal esportiu que organitza l'Ajuntament al Poliesportiu. Uns casals que es desenvoluparan a diferents centres educatius al municipi, així com equipaments esportius utilitzant tots ells la piscina municipal.
1: Obrim ara plana política. Comencem parlant de Decidim, que reclama al govern municipal que concreti les mesures previstes per les escoles.
3: Decidim ha carregat contra el govern municipal després que el ple rebutgés la seva moció per impulsar un pla de xoc de millores a les escoles públiques d'infantil i primària. En una declaració pública llegida per la portaveu del grup Txell Calé i la regidora Núria Chavés, la formació va assegurar sentir-se estupefacta davant el vot contrari del govern municipal. El candidat a Decidim i exalcalde de Ripollet, José María Osuna, i la regidora Sílvia Soler també van assistir a la roda de premsa. Decidim va anunciar que ha registrat una bateria de preguntes per escrit per demanar al govern quina feina concreta s'ha fet amb les escoles i quines actuacions tenen previstes. També en clau Decidim, el partit posa en marxa el cicle de trobades als barris Parlem, t'escoltem, una iniciativa que recorrerà els diferents barris de la ciutat amb l'objectiu d'escoltar directament les veïnes i veïns, conèixer les seves inquietuds i recollir propostes de millora per al municipi. Avui serà la primera assemblea a les 7 de la tarda a l'Institut d'Escola Els Pinatons.
1: Passem ara al PP, que reclama més policia al carrer.
3: El diputat del Partit Popular al Parlament, Alberto Vilagrassa, i el portaveu del partit a Ripollet, Víctor Dieguez, van reclamar dissabte al matí més presència policial als carrers de Ripollet i van defensar reforçar les policies locals amb més recursos i agents. La compareixença es va fer davant la comissaria de la policia local al carrer Balmes. Vilagrassa va defensar la proposta impulsada pel Partit Popular al Parlament per crear un fons de 150 milions d'euros destinat a millores de dotació de les policies locals i guàrdies urbanes. Escoltem el diputat del Partit Popular al Parlament, Alberto Vilagrassa, i el portaveu del partit a Ripollet, Víctor Dieguez.
2: Nosaltres el que volem, com a grup polític, particularment aquí a Ripollet, és que hi hagi més policia nostra als carrers, policia local de veritat, que se'ls vegi, que tinguin recursos i que tinguin número d'agents prou i suficient perquè nosaltres puguem veure els nostres propis agents a casa. ¿Vale? Jo només donaré una dada, durant el 2025, els robatoris amb força, tant a domicilis com a locals, van pujar des de 87 fins a més de 100, una pujada de més del 37%, 37,1%. Això és molt greu. Tenim casos molt recents, molt greus, d'agressions. Per tant, és més que urgent aquest tema. Cal posar mans i tot el que siguin recursos de l'Ajuntament en aquest tema, perquè per nosaltres és un tema prioritari.
4: Tenim un problema de seguretat als carrers aquí a Ripollet. La policia local està tancada, no està al carrer, i tenim dos problemes que hem presentat aquí al Parlament de Catalunya. Un és la policia de proximitat, que és una promesa que va fer la policia d'interior i que no és una realitat. La policia, tant local com Mossos d'Esquadra, han d'estar al carrer, han de ser de proximitat, han de ser policia de barri. Sense això no hi haurà seguretat. I després vam presentar una proposta que es va aprovar de crear un fons per recolzar els policies locals. Aquells ajuntaments que tenen problemes pressupostaris, tenen problemes tècnics de contractar els mitjans necessaris perquè la policia pugui fer la seva feina al carrer, doncs aquest fons de la Generalitat hauria que recolzar les policies locals en els seus mitjans. La policia local, al final, per actuar al carrer, necessita dos coses importants. Un, mitjans. Els mitjans adequats per fer la seva feina al carrer amb eficàcia i amb seguretat. I l'altre és el recolzament de les institucions. Si una policia local, els Mossos d'Esquadra, no tenen el recolzament del govern municipal, tenim un problema.
1: Tanquem la secció de política i ara els parlem que aquest cap de setmana el Cip Molí d'en Rata serà un dels principals eixos culturals de Ripollet amb la celebració del Dia Internacional dels Museus.
3: La programació del 16 de maig començarà a les 5 de la tarda amb la presentació del prototip i una sessió de joc en viu de La meva Ripollet, una adaptació del projecte que l'artista Nora Encarola va realitzar l'any passat per la Bienal d'Art Contemporani Manifesta 15 i que va comptar amb la col·laboració d'artistes i agents socials i culturals del municipi. A les 6 de la tarda hi haurà una sessió de joc de rol ocult sota el títol Cavallers de la Mort a Hogwarts, on uns aliats de Lord Voldemort s'han infiltrat a l'escola i els participants hauran d'esbrinar quins són els alumnes reals i els impostors a l'escola de màgia de Harry Potter. Seguidament, a les 7 de la tarda, s'inaugurarà l'exposició temporal Obert per Vacances a càrrec del seu comissari, l'historiador Sergi Freixas, que per cert tindrem en breus aquí a la ràdio. Un cop finalitzada la inauguració de la mostra, s'oferirà el plat fort d'aquesta nit dels museus amb la Nits de Música, que organitza l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell i que aquest cop es convertirà en un vespreig a l'aire lliure. D'altra banda, el programa compta amb dues activitats més diumenge al matí. A les 11 es farà una visita taller al Molí d'en Rata i a les 12 es farà una visita comentada a l'exposició Obert per Vacances, també a càrrec de Sergi Freixas. D'altra banda, com és habitual, hi haurà portes obertes al Cim Molí d'en Rata durant el cap de setmana en els següents horaris: dissabte d'11 a 2 i de 5 a 11 de la nit i diumenge de 10 a 2. Totes les activitats són gratuïtes.
1: Pensem ara en Festa Major i és que ja tenim dos cartells finalistes per ser la cara del programa de la Festa Major de Ripollet i totes les persones que vulguin poden donar el seu vot.
3: Fins al pròxim 24 de maig es pot votar quina de les dues propostes finalistes serà el cartell de Festa Major de Ripollet 2026. La Comissió de la Festa Major ha triat les dues finalistes entre les propostes presentades. La Festa Major tindrà lloc del 28 al 31 d'agost. Els criteris per triar les finalistes han estat l'originalitat, creativitat, igualtat de gènere, idoneïtat, tipografia i composició, així com la qualitat artística i tècnica. El 26 de maig es farà públic el veredicte final i se sabrà quina és la nova imatge de la Festa Major de Ripollet.
1: La plataforma d'entitats de Ripollet ha convocat a totes les associacions del municipi a una assemblea el dilluns vinent.
3: Té per l'objectiu reflexionar sobre el moment actual del moviment associatiu local i impulsar noves línies de col·laboració entre els col·lectius del municipi. La trobada se celebrarà el proper 18 de maig a 6:45 a la sala d'actes del Centre Cultural. Durant la sessió també es posaran sobre la taula problemàtiques que afecten les entitats, com les noves normatives que dificulten activitats, la regulació de les subvencions, la renovació generacional o la manca d'espais tancats i d'ús al carrer.
1: Ho van venir a anunciar la setmana passada en aquest mateix programa i sembla que ha anat força bé, i és que centenars de persones van participar divendres passat a la ruta de la Stoppelstein de Ripollet.
3: Prop de 200 persones van participar en la segona edició de la ruta amb alumnes dels instituts i homenatges musicals, teatrals i literaris. La iniciativa impulsada per Acció Ripolletenca Antifeixista i la xarxa d'entitats del local va coincidir amb el 81è aniversari de l'alliberament dels camps nazis i va multiplicar la participació de la primera edició celebrada l'any 2025, quan hi van assistir una vintena de persones. La ruta va començar a la plaça 11 de setembre i va recórrer els punts del municipi on hi ha instal·lades les Stolpersteine, dedicades a Josep d'Atzira, Casamitjana, Sotero López Tello, Tomàs Caballero Vico i Juan Montesinos Uribe.
1: Bruixes de Ripollet va desafiar dissabte passat a la pluja i va tancar ja el seu 30è aniversari amb una gran festa i unes jornades molt participatives al matí.
3: El pati cobert de l'Ensem Clavé es va convertir dissabte a la tarda en el centre de la celebració del 30è aniversari de les Bruixes de Ripollet, després que la pluja obligués a traslladar-hi bona part dels actes previstos al carrer per la tarda. La tarda va combinar cant coral, glosses improvisades, batucades i cultura popular amb actuacions de colles arribades d'arreu de Catalunya. El públic va acabar ballant la polca d'Horts en una festa que va culminar amb una actuació conjunta de les Bruixes de Ripollet i les seves tabaleres. La celebració va continuar per la nit amb bingo, sessió de PD Perruca, concert de Tribade i l'actuació de Paula Tofu.
1: L'Escola de Música de la Societat Coral al Vallès va celebrar dissabte al Teatre Auditori el seu 10 anys amb un concert commemoratiu protagonitzat per a grups nascuts amb la creació del projecte, la Coral Infantil, Contratempo, La Banda i La Bandeta.
3: El concert, dividit en dues parts, va mostrar el creixement musical de les formacions. Contratempo va impactar amb fragments del musical Six, inspirat en les sis dones d'Enric VIII, amb coreografies espectaculars i una posada en escena molt potent. A la segona part, la Coral Infantil, La Bandeta i La Banda van compartir escenari en un repertori centrat en músiques de cinema i animació amb peces de Coco, Baiana, Aladdin i un final conjunt amb Pocahontas reunint petits i grans damunt l'escenari. Les corals històriques de l'entitat, Veus del Vallès, i la coral tradicional no van actuar al concert i van exercir simbòlicament de padrins dels grups més joves. La programació de la Societat Coral Vallès continuarà el 12 de juny amb el concert festiu de final de curs dels combos. A més, del 3 i 4 de juliol de la Societat Coral Vallès oferirà un concert coral dedicat a Haydn amb l'orquestra de la Cambra Terrassa 48.
1: Centenars de veïns i veïnes van reclamar diumenge la construcció de l'Hospital Ernest Lluch amb una manifestació de tots els municipis que l'envolten.
3: Prop d'un miler de persones, segons els Mossos d'Esquadra, van manifestar a Ripollet i Cerdanyola per reclamar la construcció de l'Hospital Ernest Lluch i defensar la sanitat pública. També hi van estar representats Badia, Barberà i Montcada i Reixac, entre els altres municipis. La columna de Ripollet va sortir al matí de la plaça Pere Quart i es va trobar a quatre cantons amb les mobilitzacions arribades de Cerdanyola abans de continuar conjuntament fins a Redosa, on està previst el futur hospital. La manifestació va acabar amb la lectura de manifestos per part de representants dels diferents municipis participants en una jornada marcada per les reivindicacions contra les llistes d'espera, la saturació sanitària i els gairebé 20 anys de retards acumulats en el projecte de l'Hospital Ernest Lluch.
1: Acció Fotogràfica Ripollet va fer entrega diumenge dels premis del Rally Fotogràfic Vila de Ripollet Memorial Lídia Forés, una sòcia que va deixar-nos aquest darrer any.
3: S'han premiat 7 fotògrafs. Part d'aquestes proves es va celebrar a la Mostra Entitats de Ripollet, on els fotògrafs plasmaven els millors moments en una competició creada en homenatge a Lídia Forés, sòcia morta recentment en un tràgic accident. Els premis atorgats són els següents. La medalla d'or de la Federació Catalana de Fotografia, la millor col·lecció, és per Jesús i Santa Pomar. La medalla FR, millor fotografia categoria Mostra d'Entitats, per Marta Fassi Vendrell. La medalla FR a la millor fotografia categoria Racons de Ripollet per Pere Esparrac Costa, medalla FR millor fotografia de portes de Racó de Descans. Els premis especials dels socis FR han sigut el primer premi a millor col·lecció per David Matencio, el segon premi per Sergi Berágil i el tercer premi a Francisco del Olmo Sostre.
1: Passem ara als esports.
3: L'infantil A femení del futbol sala Ripollet ha fet història al proclamar-se per segon any consecutiu campiones de Catalunya. Les ripolletenques es van imposar el darrer cap de setmana per 2-1 davant les Corts. Passem al tenis taula perquè el jove palista ripolletenc del club tenis taula Ripollet, Lucas Pardo, va participar en la darrera setmana amb l'equip d'Espanya a la Youth Contender International Platja d'Aro. Lucas va disputar la competició de U13 i U15, destacant a la seva participació de la categoria U13, on va superar la fase de grups i va ser eliminat als vuitens de final pel campió del torneig. Per un altre costat, el darrer cap de setmana, el Travel Ripollet va guanyar i ha aconseguit plaça per disputar el play-off d'ascens a la primera divisió estatal, que jugarà el 30 de maig a Cartagena. L'equip femení de duatló del Rua s'ha proclamat campiones de Catalunya en la modalitat de duatló per clubs. Dins els resultats individuals de la prova, Cristina García Morea va finalitzar segona, un resultat amb molt de mèrit en tractar-se d'una esportista de només 15 anys que ha competit en nivell absolut. Aquest dilluns comencen les inscripcions pels cursos intensius del juliol. Tenen un cost de 130 euros per infants de 2 a 13 anys i 100 euros per adults. Les inscripcions restaran obertes fins l'1 de juny. A banda, també del 18 a l'1 de juny s'obriran les inscripcions a l'Escola de Tecnificació de Natació del curs 2026-2027. I ara, com sempre, repassem el calendari esportiu dels equips municipals. En futbol, el Ripollet juga diumenge a casa a les 12 contra el Cardona. El Pajaril visita dissabte a 6:45 al camp del Badia i l'Escola Futbol Base Ripollet juga diumenge a les 12 al camp del Llorença. En futbol sala tenim jornada clau del tercera divisió nacional masculí, que falta de només dues jornades, és líder i visita dissabte a les 7 la pista de l'Olímpic Floresta. En cas de guanyar podria assolir l'ascens el proper cap de setmana aquí a casa. Per un altre costat, el segona nacional femení juga diumenge a 6:45 a casa contra el Xantrea. En bàsquet, el primer territorial femení juga diumenge a 6:45 a la pista del Canyelles i el Copa Catalunya masculí juga diumenge a cosa d'un... a 6:45 a casa contra el Círcul Cotinfi Badalona. És el darrer partit de la temporada. És important la victòria per garantir la continuïtat de l'equip a la Copa Catalunya. En tenis taula ja hem tancat la temporada a falta dels play-off.
1: Arribem ja pràcticament al final d'aquest flash informatiu, però encara ens queda repassar l'agenda.
3: Comencem divendres amb la trobada del Colbol al camp municipal pel matí. Per la nit, al parc del Norbert Fuster, tindrem nits acústics. Ja dissabte, a 6:45 i a 6:45, tenim les audicions de primavera de l'Escola Municipal de Música. També pel matí hi haurà excursió senderista del centre excursionista a Riusec fins Gandesa. A les 5 de la tarda, al Museu Dona Joc, comencen així les activitats al dia dels museus. També d'11 a 2 i de 5 a 11 de la nit hi ha portes obertes al cim Molí d'en Rata. De 6:45 a 6:45 de la nit, taller de bodegons de vidre al Centre Cultural. A 11:45, hora petita a la biblioteca. A les 12, presentació del Festín de los Buitres i vermut a la Libre. A les 12, també, tap en rol al pati del Centre Cultural. A les 6 de la tarda, al Museu Dona Joc, amb rols ocults al CIP. A les 7, tenim la inauguració de l'exposició Obert per Vacances. Com no, a les 8, tindrem les nits als museus, amb el vespreig també del CIP, i a les 9, Ripodap, al Parc del Riu Ripoll. Diumenge, hi ha portes obertes al CIP Molí d'en Rata, de 10 a 2, i un taller al Molí a les 11. A 11:45, ballada de sardanes a la Rambla de Sant Jordi. A 11:45, al Centre Cultural, hi ha cicle de cinema en pantalla gran amb 10+2. El Gran Secret. Jugateques ambientals a Pinatons i Maria Regordosa del Massot, com sempre, a 11:45. I també a les 12, visita guiada a l'exposició Obert per Vacances. Acabem també a les 12 amb Danza Joven i el Passi Infalible Proyecto Pueblo al Teatre Auditori, i a les 6, el Passi d'Adults. Dimarts hi ha l'Expoart de 5:45 a 6 al FEDAC Ripollet, a 6:45, Club de Lectura Infantil Gomet Vermell a la Biblioteca, a les 6, conferències de l'Aula Extensió Universitària i audiències públiques al Sistema de Recollida de Residus al Centre Cultural. Dimecres, torn de l'Escola de Salut a 6:45 al Centre Cultural, a 6:45 a la Biblioteca, il·lustra com Issa Watanabe. També a les 6, el Museu Endolceix les Festes al Cim Molí d'en Rata. A 6:45 hi ha cicle de debats al local i Club Xíclic a la Biblioteca. A les 7, tenim nits de cinema al Teatre Auditori i nova audiència pública al Sistema de Recollida de Residus de l'Institut Escola dels Pinatons.
1: Doncs fins aquí el flash informatiu de la setmana. Moltes gràcies, Marc Batalla.
5: A tu, Toni.
1: Doncs ara farem una pausa i de seguida doncs, ja anem al bloc de les entrevistes.
0: El 91.3 Info Setmanal. A Ripollet Ràdio tenim un programa molt especial que molts de vosaltres estàveu esperant. Aquest programa només vol portar alegria als vostres cors. El podreu escoltar els primers dijous de mes, a les 7 de la tarda. Deixa't enamorar per l'Eden dels poemes, música i cançons amb Rosa Melània. El 91.3, Info Setmanal.
1: Doncs ja tenim aquí una nova nit dels museus, o dia dels museus, o totes dues coses. Per parlar-ne, avui ens acompanyen el Roger Balló, regidor de Cultura. Bona tarda.
5: Bona tarda.
1: I també l'Helena Vilalta, cap de Cultura i Patrimoni. Benvinguda també.
6: Bona tarda, Toni.
1: Doncs és qüestió d'una mica donar el titular. El lema d'aquest any quin és, Roger?
5: El lema és una mica... A veure, no ens acaba d'agradar molt, però després ja l'hem adaptat i ens l'hem fet nostre, el del museu unint un món dividit. Però ja l'hem fet nosaltres per fer que, doncs, que sigui, doncs, que de compartir, de fer, de combregar amb diverses coses que alhora, o sigui que ja ens ho hem fet entre els jocs i tot, ja ens ho hem fet. No.
6: Els lemes que venen marcats per l'ICOM sí. Sempre són una miqueta feixucs.
5: Difícils.
6: I a la gent sí. No ens acosta massa als museus, els lemes que posen, la veritat, això ja és una opinió nostra, però... Sí.
1: No hem d'oblidar que això, clar, no se celebra només a Ripollet, una cosa que és a tot Catalunya, és europeu, no? Lògicament, europeu. I llavors sí. doncs ve un lema que, clar, cada un té la seva cosa, i a més a Ripollet a aquest nivell el nostre museu té un perfil molt marcat, que sempre heu defensat, que no sempre doncs combrega el 100% amb el que hi ha, però bueno, ho heu fet venir bé d'alguna manera, no? Doncs tenim aquesta nit i dia dels museus, doncs aquest any amb algunes novetats, podem dir que és una mica més potent que altres anys?
5: Home, jo crec que és atractiu tant per a l'exposició, crec que és molt potent, és una exposició molt potent que tenim, a part de que presentem doncs un joc que ja ve d'anys passats, que si vols després ho parlem, a part de que hi ha oferta per tant juvenil com infantil, també per la gent doncs una mica doncs de la nostra edat o més grans, com li vulgués dir, això ja. El Vespreig crec que agradarà molt a la gent. Hem començat també ahir i avui em sembla que estàvem fent doncs el tema de les cançons de l'estiu, o sigui que crec que ajuntem moltes coses i molt potents alhora, o sigui que crec que és un cap de setmana que la gent ha de redescobrir el CIP, perquè costa que la gent vingui al CIP, i crec que amb aquestes programacions doncs és una forma d'acostar la gent a que vingui cap al CIP.
1: Els museus en si, per desgràcia, per macos que siguin, no són sempre doncs els destins prioritaris. Entenc que és com més cultural, com que has de ser, doncs, de tenir tres carreres potser per voler anar a un museu, sabem que no és així, menys a Ripollet, no? Ara mateix, què és el que suposa aquesta nit dels museus a nivell de projecció pel Helena, pel CIP?
6: Per nosaltres és, seguint la línia que treballem des de ja fa anys, que és acostar el museu a la comunitat, no? Com deies, el prejudici, jo crec que podria ser un prejudici, no?, que es té respecte a aquests equipaments, és que són llocs avorrits, que són llocs on només es preserva la col·lecció, no?, que evidentment és una de les funcions, i una de les funcions més importants, que és la preservació dels objectes en els museus, però també són espais on te passen coses, on són espais per aprendre, per divulgar i per conèixer, en aquest cas, que és un museu local, doncs el territori, no? Llavors jo penso que les activitats que fem, que són molt lúdiques, perquè, bueno, com anirem explicant, no? Estem parlant de jocs, sabeu que hi ha un programa, no?, que és el Museu Dona Joc, al que li estem donant molt impuls, farem un vespreig, o sigui, fem activitats que són activitats lúdiques, però que alhora són activitats per conèixer el nostre patrimoni. I aquesta és una mica amb la línia amb la que nosaltres ja, bueno, ens estem movent, perquè pensem que és la línia que hem de seguir, que hem de marcar. No oblidar la col·lecció, però no oblidar que si justament existeix el museu és per la comunitat, no? No té sentit. Si expliquem Ripollet, no té sentit fer-ho sense la gent de Ripollet.
1: Repassem una mica el programa.
6: Sí, tant.
1: Qui, per on començaria? Perquè hi ha alguna cosa ja que ja s'ha fet, per dir-ho així, que hi ha, bueno, l'activitat ordinària habitual.
6: Sí, sí.
1: L'exposició,
6: sí.
1: De fet, ja està oberta.
6: L'exposició està oberta, no està inaugurada, la inaugurem el dissabte, però ja està oberta. No sé, Roger, si vols anar explicant tu el programa o anem...
1: Sí, anem repassar, compartir, com vulgueu.
5: El plat fort, bueno, tenim tant dissabte com diumenge, però dissabte a la tarda la primera... activitat, gran activitat que tenim és la del Museu Dona Joc, en el que fem la presentació del prototip, no sé si us en recordeu, que vam fer del manifesta de l'any passat, de la meva Ripollet. Doncs presentem el prototip, ja el podrem presentar davant de tot el públic i farem la presentació doncs, amb l'artista, la Nora Encarola, i amb els que han col·laborat doncs, per dur-lo a terme. I aquesta seria doncs, la primera gran...
1: Un joc de taula, és, oi?
5: Exacte. Un joc de taula sobre Ripollet.
6: Si recordeu, la manifesta, la Bienal d'Art, Ripollet va participar no, a través de l'artista Nora Encarola, que va fer una col·laboració prèviament amb Traça, d'aquí va derivar una acció, no? Ella va guanyar un concurs dins de la manifesta i va haver-hi una exposició que parlava de Ripollet a Sant Cugat. Després d'això, doncs, vam veure que la feina que s'havia fet valia la pena, no?, d'alguna manera transformar-la, i l'hem transformat en un joc de taula. I el prototip es presenta aquest dissabte. Llavors aquest prototip consisteix en repensar, no?, ja us ho explicarem amb més detall el dissabte, però repensar com ens imaginem que ha de ser la nostra població, la nostra ciutat, la nostra vila, no? la meva Ripollet.
1: Què més tenim?
5: Després tenim, doncs, ja comencem a les 6 pels més infants, em sembla que és com un joc de rol ocult, és com un escape room sobre Hogwarts, els cavallers de la mort a Hogwarts, que ja és, doncs, aquests ja van amb inscripció per poder-hi jugar, que això ja ho farem, doncs, serà com el previ a la programació una mica més adulta, que seria a posteriori. Val? A les 7 fem ja la inauguració doncs, de l'exposició Obert per Vacances, d'en Sergi Freixas, que ens farà doncs, tota la inauguració, on ens explicaran doncs, aquesta, l'evolució del turisme des dels anys 30 fins ara, doncs, a tota la... és una exposició que val la pena veure-la, hem pintat tota la sala, també inaugurem sala ben pintada i ben maca, i crec que és una exposició doncs, que tant per la gent del poble com arreu ens serveix doncs, per fer una anàlisi sobre el turisme, que em sembla que després ja parlarà amb en Sergi perquè ens ho expliqui bé, però vull dir que és una exposició que pot aportar molt doncs, records de la gent que abans feia i també a la gent doncs, per conèixer com era abans.
1: La sala és petita per lo que era aquesta exposició, perquè aquesta exposició estava en el
6: Museu d'Història de Catalunya. El que passa que nosaltres ja hem portat diverses exposicions al Museu d'Història de Catalunya. Intentem sempre prioritzar fer exposicions amb la col·lecció pròpia, amb la col·lecció local, o que parlin de temes de Ripollet, però també ens agrada portar exposicions que tenen una gran qualitat, produïdes moltes vegades pel Museu d'Història de Catalunya, a vegades d'altres institucions, però que puguem vincular a la història local, no? I aquesta, no sé si recordeu, perquè vam fer Menús de Guerra, per exemple, fa uns anys, val? Doncs aquesta és una d'elles, i llavors el que hem fet ha sigut transformar la sala perquè la teníem des d'allà fa uns anys pintada amb un gris fosc, i aquesta exposició del turisme ve plena de color, i li hem donat també una volta a nivell d'imatge. I aquesta és una mica la proposta de la inauguració, però que després ve acompanyada...
5: Serveix
6: com una excusa, sí, pel plat fort de la nit, no? que parlàvem abans, és el dia dels museus, però nosaltres li donem importància aquest any, sobretot a la nit dels museus, i llavors ve el plat fort, que és aquest vespreig que fem de la mà de la gent de les nits de música.
1: Un segonet, aquesta exposició té algun detallet també de Ripollet, perquè Ripollet, després li vull preguntar, era un punt d'estiueig també.
6: Era un punt d'estiueig i el Sergi ha fet una mica de recerca de Ripollet, ens explicarà coses de Ripollet, pot ser que hi hagi algun detall, però si no, si més no ens servirà d'excusa per seguir fent recerca d'aquesta part. Tenim alguna cosa d'entrevistes que hem fet a gent gran i que ens han parlat, no, de que havien arribat aquí segurament estiuejar, no era un estiuejar, sí que hi havia algunes famílies que venien a estiuejar amb grans residències, no, com podria ser un exemple que el Queixalista que tenim al carrer Afores, però també hi havia gent de petit estiueig, no, que tenien, doncs, a lo millor fills de menestrals, de comerciants de Barcelona i que venien a estiuejar aquí a Ripollet.
5: De Barcelona,
6: sí, doncs... A la Rambla hi havia molta casa d'aquesta d'estiueig, a la zona que ara pràcticament no queda res. Però sí,
1: i de ben segur nosaltres com a turistes també ens sentirem reflectits, i que
6: segur
1: ens veurem ahir de pixapins tots,
6: segur,
1: com ens diuen també els que som d'aquí, perquè és veritat que som de... Tot i que no ho som directament de la capital, però també...
6: Tots som turistes.
1: Quan vas fora,
6: moment.
1: Som campanga, també exactament igual. Doncs ara en parles ja d'aquest vespreig, o el que alguna gent també coneix com Tardeo, que és aquesta festa de cançons a l'estiu. Mm. He sentit també sangria.
5: Tot una mica.
6: Hem dit sorpresa refrescant. Sí. Sorpresa refrescant.
1: Ah, val, val.
6: Però sí, pot ser, pot ser. Sí, sí, de fet, una mica la idea és... Ja fa, sabeu que fa molts anys que col·labora la gent de les nits de música amb la nit dels museus, ja és com un clàssic. Vam parlar amb ells, com sempre, doncs, encantats de col·laborar, però el que hem dit és, dins d'aquest, no, aquest lema que deia el Roger aquesta volta que li han donat, de museus unint un món dividit, volem unir a diferents generacions. Com ho fem? Doncs amb l'excusa de l'exposició tenim una temàtica que són les cançons de l'estiu. Llavors suposo que haureu vist a xarxes, no? Com deia el Roger, que aquests dies estem seleccionant de les 10 dècades anteriors quina seria per la gent la cançó de l'estiu, i aquestes són les cançons que escoltarem, que coneixerem aquell dia, més d'altres. I la idea
5: ha costat,
6: no és...
5: Escollir sí, tres perquè... per cada dècada n'hi ha unes quantes,
6: sí. Sí. I això, llavors contarem doncs, amb algunes sorpreses, també de la... Evidentment, aquestes nits de música, doncs, hi haurà el Rafael López i l'Ernest Banyuls, no? Aquí els hi agraïm, doncs, com sempre, molt, la seva col·laboració, i a l'Àngel. Després hi haurà també el Sergi, col·laborant, també. I després aquestes sorpreses refrescants, no? que ens acompanyaran en aquesta vetllada, doncs vindran de la mà de l'Albert Romero, que és l'assessor gastronòmic que està en aquest projecte, i amb qui col·labora Cal Elvira també, amb ell. I hasta aquí podemos leer, no? Com dirien, ja, jo crec que la gent que ho vulgui descobrir, doncs, que vingui a aquest vespreig per veure quines seran aquestes sorpreses refrescants.
5: Molt bé. I que veieu que, doncs, tot el que busquem també és amb gent d'aquí, gent del poble, que s'ho sent seu, doncs ho fem, ho adaptem a coses que potser diries, ostres, la nit dels museus, què podem fer? Doncs mira, dintre d'això busquem, doncs, col·laborar amb gent del poble, amb gent que, doncs, que s'estima Ripollet i que, doncs, s'ha de valorar el patrimoni, doncs, tant gastronòmic com de museu, com de tot, i ho fem servir, doncs, aquesta és una excusa per fer-ho.
1: Si no tenim res més, passaríem ja demà.
6: Sí, passem sí, l'endemà. Bé, dic que també estarà dinamitzada la jornada amb la nostra companya Mònica Ariza,
5: sí, la Mònica,
6: que jo penso que farà que la gent s'ho passi bé.
1: Sí. Sí, que... sí. Quina part?
5: La música, la moure una
6: la
5: mica...
6: La de moure una mica a l'esquelet.
1: Sí. Ah, molt bé,
5: sí,
1: molt
5: sí,
1: bé.
5: Sí, sí, sí, sí. Aquella ja...
6: L'endemà.
5: Ja està. L'endemà, doncs, ja tenim la visita al taller del Molí d'en Rata, val? Com... Bueno, que més que hi anem fent, doncs, fa temps, i després tenim, doncs, un altre cop la visita guiada a l'exposició d'Obert per Vacances a les 12. O sigui que ho tenim...
6: Sí, perquè, de fet, el dia de la inauguració el Sergi farà una pinzellada sí. per aquesta exposició, però l'exposició dona molt de sí i la visita completa la farem el diumenge al matí.
1: S'ha de reservar, en aquest cas, per a aquests actes, pel vespreig o per l'endemà al matí?
6: No.
1: Només els tallers, l'escape room,
6: sí,
1: no?
6: Sí, a més és obert sí. a tothom, sí. Sí. Sí. Sí. És per, sí, sí. més per, re, per un tema de capacitat en el que són les sales de tallers, que ho demanem. Però la visita guiada, fins a màxim 25 persones hi poden haver, si no, més o menys anem gestionant.
1: Molt bé, doncs no volem deixar preguntar-te, Roger, en tot cas, doncs el museu aquest, com funciona i què us agradaria que fos?
5: A veure, creiem que és un espai que creiem que se li ha de donar, doncs, molta més importància de la que té. Nosaltres començarem a fer bastantes accions durant aquest any i el que ve per donar vida a tot el que tenim en aquest museu. Li volem donar una volta, després també, doncs, que sigui un espai també col·laboratiu amb els altres espais que també anirem tenint al llarg dels propers anys, i per tant crec que el CIP és un reclam que hem de donar-li, per exemple, amb turisme anem de la mà per aconseguir, doncs, això, doncs, que sigui un espai tant de la gent d'aquí com de fora que vinguin a veure, de donar-li, doncs, la importància que té tot el patrimoni local que tenim nosaltres, i a part d'això, doncs, nosaltres ja anem buscant doncs, la forma de donar-li una miqueta més de vida i de donar-li una volta en segons quines coses doncs, per atreure més públic.
1: Helena, hi ha una part que potser molta gent no coneix perquè potser no té fills o perquè potser ja ha visitat, és també aquest reclam que és també escolar. A aquest nivell com funciona?
6: Mira, les visites escolars van estar durant molts anys fent-les. A l'època de pandèmia vam parar perquè vam voler repensar aquestes activitats que oferíem i perquè oferíem unes activitats genèriques i vam voler repensar i vam fer un pla estratègic sobre com havia de ser l'oferta educativa. La idea és aquest curs que ve ja començar a implantar aquesta oferta educativa amb diferents activitats. Una d'elles, per exemple, serà aquest joc que presentem, aquest prototipus, formarà part de l'oferta educativa, però també el coneixement de la cultura popular, que ja l'estem treballant, no?, d'alguna manera de la mà de les entitats, però després hi hauran moltes altres activitats per conèixer els artistes, per conèixer els oficis locals, per conèixer el territori, no? O sigui que estem treballant amb una oferta educativa que pensem que és important que existeixi i que la gent de Ripollet conegui, o sigui, els infants i els joves coneguin el lloc on viuen.
1: Ara, de fet, ja ens acostem, com qui diu, a l'estiu, però es manté en funcionament normal fins a quan?
6: Sí, es manté un funcionament normal fins a finals de juliol. Farem activitats, ja en parlarem, no?, més endavant, però dius-ho també, doncs, que aquest any els espais de Mancant, que també els organitzem des del museu, doncs el protagonisme el tindrà la col·lecció del museu, no?, que parlàvem dels objectes.
1: El corpus, parles?
6: Sí, pel corpus. Doncs aquesta activitat també li donarà importància a això, no? La idea és que el museu surti al carrer. Després, les activitats que fem a l'estiu, la cultura viu, o Ripollet és viu, que ja portem un parell d'anys fent-ho, hi haurà activitats també en el museu, per oferir-les sobretot a la gent en general.
1: I juliol, no?
6: El juliol, sí, tant a la gent adulta, que segurament, bueno, ja ho explicarem, però farem unes xerrades, i després també per als casals d'estiu. O sigui que realment l'activitat para doncs l'última de juliol i fins a la festa major, perquè la festa major ja tornem a fer portes obertes, activitats, i organitzem des d'allà tota la part del Mercat de la Vinya.
1: Vull dir que no parem. Molt bé, doncs ara mateix amb aquest reclam d'aquesta nit dels museus a la vista, només donar-vos les gràcies.
6: A tu.
1: Doncs amb molta curiositat per aquesta exposició, no només amb molt de color, com has dit, sinó també molt record, segur, per molts de nosaltres, que veurem allà reflectida la nostra vida des de gran petits i anàvem a estiuejar els pobles dels nostres avis, després quan hem estat més grans que hem pogut també voltar pel món. Vull dir que segur que veurem a través de materials, de fotografies i d'eslògans i moltes coses que tinc entès que trobarem. Una gran descoberta, aquesta exposició, que sí que moltíssimes gràcies. El Roger Balló, que és regidor de Cultura, i a l'Helena Vilalta, que és la cap de Cultura i Patrimoni. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
6: Gràcies, Toni. Bona tarda.
7: El 91.3, Info Setmanal.
8: Arreu, el 91.3. Arreu, que gaire si sona, que no sona. Montserrat, que no sona.
9: A veure, què no sona, papa?
8: Los terneros, aquells que canten, que toquen música, sí, que parlen, que són tres.
9: Però què dius, de terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
8: Això. Però quina hora és, a quina hora és?
9: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
7: El 91.3, Info Setmanal.
1: Aquest dissabte, al Teatre Auditori de Ripollet, arriben les segones audicions de l'Escola Municipal de Música, ni en l'hivern ni en la primavera.

0: obrim, té les seves coses negatives i positives. Per un cantó, pues, et fa molta vergonya potser sortir, ensenyar-te i tot plegat, però de cop, quan t'atreveixes, surts, perds la vergonya i ensenyes el teu instrument, pues, amb la teva família, amb els teus amics, amb els teus companys que també fan música, és un moment màgic, que diem nosaltres.
1: Treballeu una miqueta amb aquest objectiu, l'objectiu ja de fer aquesta audició durant l'any?
0: Exacte, exacte. Nosaltres no plantegem les audicions com un examen, no s'hi treu nota, no has d'assistir sí o sí, tot i que sempre impulsem els alumnes a fer-ho. I quan s'acosten un mes abans o així, ja comencem a preparar les peces, tant a l'hivern com a la primavera, per presentar-ho a la família.
1: En aquesta posada llarg, que és doncs, una presentació pública, com es diu, fora de l'aula, més en un gran teatre, com el Teatre Auditori de Ripollet, i també doncs, per la resta de companys de l'escola, que no són del teu grup ni del teu instrument, moltes
0: Exacte.
1: Vegades, i les famílies, no?
0: Exacte, i sempre és superbonic veure la resta d'instruments i fins i tot pels més petits veure com poden créixer, no?, els instruments, i veure com pots arribar a tocar en grup, com veus com el teu futur, no?, quasi, quan ets més petitó, i quan ets més gran és una manera molt divertida i és un aprenentatge brutal fer-ho sobre l'escenari, més un auditori com el del Teatre Auditori de Ripollet, que és preciós, de veritat, i lo gran que és, però ens sentim molt acollits.
1: Què és el que podrem trobar? Quin és el programa d'aquestes audicions?
0: Doncs la primera sessió, que és a les 4:30, és una sessió on podrem veure més petitonets. Uh-huh. Començarem amb la sensibilització musical, que són els alumnes, el primer grup és de 4 anys i el segon grup és de 5 anys. O sigui que veurem els seus primers passos en la música. Després ja anem evolucionant doncs, en pianos, guitarres, violins, algun cant i també bateries. I llavors en el segon...
1: Tot això els petits?
0: Bueno, sí, petits i ja no tan petits. Uh-huh. Anem, diguéssim, evolucionant. A mesura que va avançant l'audició es van anar fent grans els alumnes. I en el segon torn, a les 6:30, ja sí que són ja més grandets i podem veure les agrupacions musicals com el Combo, on toquen doncs, piano, guitarra, bateria, baix, toquen tots junts, preparen cançons durant tot l'any i després seguim amb els instruments individuals els mateixos. Guitarra, piano, violins, cants, bateries, una mica de tot, la veritat.
1: De quants alumnes parlem, els que intervindran?
0: Jo crec que deuen ser uns 50 alumnes, si uh-huh. comptem els dos torns.
1: I quin és el perfil d'aquest alumnat?
0: Ja, la veritat és que hi ha de tot. Venim alumnes que fan estan interessats més en la cosa més clàssica, que pues, ens toquen un Beethoven, un Debussy, un el que sigui. Llavors, en canvi, hi ha altres alumnes que toquen Nirvana, que toquen... O sigui, que tenim una mica tots els perfils i cap tot a l'escola de música, la veritat.
1: Els més petits, sobretot, van orientats dels pares, no? Tots els cicles aquest comencen tots a petits o es pot començar més gran?
0: Es pot començar quan es vulgui. La música mai té una edat, mai té un moment d'inici. Evidentment, com abans comencis, doncs més sabràs. Llavors, tots els alumnes que comencen ben petitons, de fet, ara tenim grups d'alumnes que ara tenen 6-7 anys i que van començar amb nosaltres a infantil 3, infantil 4, vull dir que van creixent amb la música també.
1: I aquests nens doncs, entren de bales, entenc, a tastar una mica, no? I després van... Com descobreixen l'instrument que els agrada?
0: Clar, les audicions justament és una molt bona manera de descobrir tots aquests instruments. De cop apareixen a les audicions amb 3, 4, 5 anys, fins i tot 6, que encara potser no han triat instrument. I de cop veuen pues, el piano, la guitarra, com nens molt propers a la seva edat, nens i nenes molt propers a la seva edat, toquen aquests instruments i de cop hi ha alguna cosa que els agafa. En canvi, hi ha altres que ho tenen claríssim des del primer dia, entren amb 4 anys i ja saben quin instrument volen tocar i quasi els hem de retenir de, bueno, un any més, espera't.
1: I quina dedicació té un alumne mitjà, per dir-ho així, li ha de dedicar quantes hores a la setmana a venir a classe?
0: A venir a classe és una hora a la setmana. Uh-huh. Tenim les classes individuals, que poden ser des de 30 minuts, 45 minuts o una hora, que aquesta la fas una classe a la setmana, i llavors tenim els grups que són una hora a la setmana, ja sigui de sensibilització, d'inici o de ja llenguatge musical.
1: Això tot un curs normal, no? Per
0: exacte,
1: entendre'ns.
0: Sí, sí, sí.
1: I això té alguns nivells, entenc, no?
0: Sí, exacte. Comencem des dels més petitons, que fan sensibilització 1, 2 i 3, que van amb les edats, 3, 4 i 5, I després...

0: ja anem a inici 1 i 2 i llavors ja comencem amb els llenguatges. O sigui que a mesura que vas creixent, també l'escola va creixent amb els propis alumnes. Al final és una escola relativament nova, que estem com creixent amb els nostres propis alumnes. De fet, hi ha alumnes que estan des dels nostres inicis i a mesura anem obrint grups amb ells. Llavors, i si trobes que vens a l'escola de música i no tens nivell, no tens grup on entrar per l'edat que tens, potser t'hi poses ja de més gran o el que sigui, llavors tenim els plans més individualitzats, que llavors a la pròpia classe d'instrument també pots fer llenguatge per avançar amb l'instrument i aprendre aquest llenguatge.
1: Una hora a la setmana, perdona la meva ignorància, però és suficient per aprendre un instrument? Entenc que després a casa t'has d'endur deures, no?
0: Sí, o sigui, la música, evidentment, pot ser tot lo intensa que tu vulguis i avançaràs al teu ritme sempre. Nosaltres no hi ha una... La gràcia de ser una escola de música i lo interessant de l'escola de música és que no has de complir un requisit sí o sí. Potser hi ha un any que, mira, has tingut més feina o t'ha costat adaptar-te al nou curs o al que sigui i has pogut treballar menys. No passa res, no castiguem ni no passes de curs i repeteixes, no és aquest l'esperit. Però, evidentment, com més feina facis a casa, millor. Llavors, la música és molt important en aprendre la responsabilitat de l'instrument, les teves obligacions i fins i tot el teu compromís amb el grup. Quan toques en grup o quan estàs en una classe, el grup depèn de tu també. És un aprenentatge molt interessant.
1: I quina importància té el solfeig?
0: Doncs és molt important perquè al final estem aprenent un llenguatge nou. Igual que si ens anéssim, no sé, a Gran Bretanya, doncs potser hauríem d'aprendre l'idioma per poder-nos-hi comunicar. Doncs en el moment en el que comencem a fer música necessitem aprendre l'idioma i aquest són les notes musicals, el ritme, tot plegat. I això és el que s'aprèn a llenguatge, a inici i on comencen a investigar-ho a sensibilització musical. Llavors, com més música sàpigues, més entens el que estàs tocant i més pots gaudir.
1: També hem vist que treballeu bastant al cant i que a més col·laboreu amb altres corals. Us hem vist, hem parlat molt poc, parlem sempre d'instruments però no parlem de la veu. Quina part de l'ensenyament té la veu?
0: Justament jo soc la professora de cant. Per nosaltres com a escola és molt important, a part perquè nosaltres tenim una gran història en el món de les corals. És un món que ens interessa moltíssim i el món de la veu ens acompanya. Al final la veu és la nostra manera de comunicar-nos, ja no només en la música, sinó en el nostre dia a dia. Llavors, és molt interessant poder desenvolupar el teu vocabulari i la teva veu en el sentit més figurat, la manera de treure la veu, de poder-se comunicar amb el món exterior. Per nosaltres és molt interessant i no només fem classes de cant a l'escola, sinó que col·laborem amb una coral que normalment fem un concert a l'any, aproximadament, on tots els grups de llenguatge d'inici canten amb aquesta coral. De cop tu treballes coses a la teva classe d'inici o de llenguatge i de cop t'ajuntes amb tot de gent que no heu pràcticament assajat cap vegada i de cop tot sona i esteu tots cantant una mateixa cançó. És un moment també molt, molt bonic.
1: I qui forma part? Qui és el moll de l'os d'aquesta escola? Qui teniu? Qui sou els mestres?
0: Bueno, la veritat és que som una plantilla que ara ja porta un temps bastant consolidada. Al cap de banda tot el projecte tenim la Sònia Gatell, que està des de l'inici de l'Escola de Música. I després tenim professors que també estan des de l'inici, com el Quim Aguasca, que és el professor de guitarra i de piano. Tenim el Luca, que també fa classes de piano i de bateria. El Bruno, que justament també fa classes de bateria. El Santi amb la guitarra. La Pilar amb el violí. El Lluís, que està amb el baix, està amb la guitarra. I jo mateixa. Crec que no em deixo ningú, no m'agradaria deixar-me ningú.
1: I parlem d'una altra part, que són els instruments. Clar, hi ha instruments més econòmics, però després hi ha instruments que són cars o molt cars. Fins a quin punt això pot ser una limitació?
0: Bueno, limitació. A l'escola de música tenim alguns d'aquests instruments que els poden venir alumnes que no disposin de violins, sobretot tenim si necessites emportar-te'l o venir a practicar. Nosaltres tenim justament un projecte que es diu aules d'estudi i intentem programar i coordinar el calendari perquè aquests alumnes que no tenen, per exemple, una bateria sempre és complicat, que si vius en un pis petit, doncs potser no t'hi cap, o també és un instrument complicat a nivell de volum i de veïns. Llavors, disposem de certes hores que els alumnes poden venir a l'escola de música a practicar i a assajar, també els pianos, si fos necessari. Tots els instruments que hi ha a l'escola de música es poden programar horaris perquè vinguin els alumnes, així que no hi ha excusa alguna.
1: Moltes vegades diu que hi ha que la música és com un do, qui se li doni bé o qui és bo en la música, o que té oïda, aquestes coses que es diuen, eh? Tothom pot aprendre música i tothom pot tocar?
0: I tant.
1: És una qüestió també tècnica?
0: És una qüestió d'aprenentatge. Sí que és cert que hi ha gent amb una facilitat especial, de cop un do, que dius, ostres, és que li he explicat una vegada una cosa i ja ho ha entès a la primera, ho fa a la primera, hi ha com unes connexions ja fetes. Però aquestes connexions es poden fer sempre. És qüestió d'estudiar, d'anar a classe, de repetir, però tots són aprenentatges. És igual que una llengua, tots som capaços d'aprendre-les, només és qüestió de posar-s'hi.
1: Ens pots parlar de tu? Com vas començar la música?
0: Ostres, doncs jo vaig començar la música justament cantant a la coral, tenim una coral a Castellà del Vallès, i justament vaig començar en aquesta coral.
1: Que es diu?
0: Es diu Corals Espaiart.
1: Molt bé. Espaiart és l'empresa que té la concessió de l'Escola Municipal de Música. Molt bé.
0: Doncs allà vaig començar des de molt petita. Justament el violí també era un instrument que m'havia interessat moltíssim i un dia va venir una professora al col·le, quan jo anava, tenia 4 anys, i em va fascinar, em va semblar superinteressant, ens el va deixar tocar i jo vaig sortir allà dient, no, mama, jo vull tocar el violí, vull tocar el violí, vull tocar el violí.
1: Que no és que vingui de família, que la teva mare sigui cantant d'òpera, res,
0: sóc l'única que fa música a casa meva, no els interessen gaire les arts, de fet, jo no sé, sóc adoptada amb això, deu ser.
1: Molt bé.
0: I així em vaig apuntar i ja no vaig parar, d'aquí el cant, després el vaig descobrir a través de la coral i ja mai més m'ha abandonat, vaig estudiar teatre, especialitzant-me en teatre musical i des de llavors doncs, m'he anat formant una mica en tot això, però vaja, la música jo diria que mi mare sempre fa broma que abans de cantar, abans de parlar ja cantava.
1: I estàs molt enfocada a l'ensenyament, entenc, no?
0: Bueno, també estic actuant, ara justament no estic fent res, però sí, teatre faig bastant per Barcelona, per castellà, alguna direcció que també faig, i també canto en un grup de versions. O sigui que és una mica polifacètica.
1: A més, això també és una cosa molt bona que pots transmetre, no?, aquest alumnat.
0: Sí, justament.
1: Que també connecteu.
0: Exacte.
1: Nivell,
0: no? A part que també a nosaltres ens agrada i creiem que és molt interessant que tots els nostres professors estan en actiu. I hi ha algú que no es pot... que és molt enriquidor de quan els teus professors també els pots anar a veure, tenen experiències actives del que està passant en el món de la música, saben què és pujar a un escenari, saben què és posar-se nerviós, hi ha algú que és molt enriquidor també a l'hora de fer docència.
1: El dilluns vinent comencen les preinscripcions pels alumnes, els que vulguin continuar.
0: Exacte.
1: I després el juny ja és obert a tothom.
0: Exacte.
1: No? Què hem de tenir en compte?
0: Doncs venir a l'escola a parlar amb la secretària, mirar a veure si podem trobar horaris i poc més.
1: Treballeu en horari de tarda, entenc?
0: Exacte.
1: Que són els horaris que tenen lliures els escolars, no?
0: Exacte, sí. Tota l'escola és una com extraescolars. Mm-hmm. Llavors tot el que sigui fora, seguim el mateix horari lectiu que les escoles. A partir de les 4 obrim i tanquem a les 8, crec que els divendres pleguem una mica abans. Però veniu en el nostre horari de secretaria, allà la Dana us estarà esperant per buscar horaris i fer un encaixar tot perquè pugueu començar amb la música.
1: I edats? Des de quan?
0: Edats des dels 3 fins que els vulgui.
1: Val, no és només per nens i joves.
0: I tant que
1: joves,
0: no. Alumnes,
1: també
0: jo tinc alumnes de 60 anys i la música s'adapta absolutament a tot.
1: Et troba gent gran que comença de zero?
0: 100%, sí.
1: I
0: cada dia més, tenim alumnes més grans i que de cop diuen sempre he volgut fer bateria, sempre he volgut fer piano i mai m'he atrevit i de cop quan ja es fan grans diuen escolta, ja deixo anar totes les pors i m'hi tiro i estan encantats.
1: Llavors no és veritat que a determinada edat ja no t'entra el coneixement?
0: No, per res. O sigui, potser no absorbim la informació tan ràpid, però no significa que no puguem començar i gaudir de la música.
1: I també és molt important aquells autodidactes, no?
0: I tant.
1: Que a més avui en dia hi ha unes eines a internet que fa anys no existien, que hi ha gent amb un talent fantàstic que de manera generosa comparteix els seus coneixements, gent que canta, que toca meravellosament bé, no?
0: Sí, ens hi trobem molt, que alumnes cada cop diuen, mira, no he fet mai classes de música o no he fet mai classes de piano o de bateria o del que sigui, de l'instrument que sigui, i, però sempre segueixo aquesta persona que explica, doncs, i de cop jo investigant, no sé què, no sé quantos, i de cop només amb una mica de guia, de mira, pues això ho pots fer així, això ho pots fer així, mira't això, altres són alumnes que creixen molt ràpids i no ho diries mai perquè mai ha fet música.
1: I quin tipus de connexió hi ha amb els ensenyaments més reglats, la gent que després doncs, vol estudiar conservatori i tot això?
0: Doncs des de l'escola de música, qualsevol alumne que estigui interessat en després seguir els estudis reglats, l'ajudem a preparar-se les proves. Justament ara teníem un alumne que s'estava preparant per fer el grau, ara es diu grau professional. En tot cas, sempre qualsevol alumne que estigui, fem reunions per poder encabir a veure com hem de enfocar a les seves classes perquè estigui preparat per presentar-se a l'examen i per poder treure plaça. Llavors, qualsevol alumne que estigui interessat en presentar-se en el grau professional, només ho ha de dir i fem un pla especialitzat per ell.
1: Però són difícils les proves? Clar, estem parlant de proves d'accés,
0: Vull dir, sí.
1: No, només vols entrar, però...
0: Sí, exacte. Bueno, clar, has d'acreditar, diguéssim, que tens un nivell. Llavors, les proves són d'aquell nivell, depèn. Val. Si t'estàs presentant a primer de grau professional, doncs tampoc són molt complicades. Qualsevol alumne de l'escola, amb una mica d'inquietud, de feina, s'hi podria presentar.
1: Uh-huh. Molt bé, doncs, recordar que aquest dissabte hi ha aquestes audicions obertes.
0: Exacte.
1: Tothom que ens hagi sentit i que, vull dir, ai, mira, em fa gràcia saber més, conèixer l'escola, també es pot visitar el centre.
0: Exacte,
1: no?
0: I tant, allà estarem.
1: Doncs, quan acabeu el curs, per cert?
0: Acabem com el col·le, el 20 de... 19, és
1: molt
0: aquest
1: bé.
0: Any.
1: Moltíssimes gràcies a la Júlia Barragán, coordinadora de l'Escola Municipal de Música de Ripollet.
2: El 91.3, Info Setmanal.
1: I ara és moment de parlar de l'exposició principal d'aquest dia dels museus, dia i nit dels museus d'aquest 2026, i és la que serà l'exposició principal i durant un temps permanent del CIP Molí d'en Rata. Parlem de l'exposició Obert per Vacances i ens acompanya el seu comissari, el Sergi Freixas. Bona tarda.
3: Bona tarda, Toni. Bona tarda, Ripollet.
1: Molt bé, doncs escolta, com es presenta aquesta exposició? Què és Obert per Vacances?
3: Molt bé. Presenta súper. A més, coincideix amb la nit dels museus i amb tota una festa lligada a l'exposició que és reivindicar la cançó de l'estiu. Llavors farem una mena de despreig, s'haurà dissenyat una sangria amb i sense alcohol, una mica en homenatge doncs, al boom del turisme, etcètera, etcètera. O sigui, promet molt. Aquesta nit dels museus i la inauguració de l'exposició aquest dissabte té bona pinta.
1: Molt bé, doncs parlem primer de l'exposició, de què és el que trobarem en aquest espai central del CIP Molí d'en Rata, i després ja mirarem de saber com ho celebrarem.
3: Doncs l'exposició Obert per Vacances és un petit tour, i es diu Obert per Vacances una mica en homenatge a la gent justament que treballa en període de vacances. És a dir, aquella gent que fa que les nostres vacances o el nostre turisme sigui com més agradable. Llavors, per això es titula Obert per Vacances. Obert per Vacances és un projecte expositiu que es va inaugurar en el seu moment en el Museu d'Història de Catalunya, i com tots els projectes expositius en la qual jo formo part, són exposicions itinerants que viatgen, o l'interès per part meva és que viatgen per tota Catalunya. O sigui, perfectament aquesta exposició pot estar igual 10 anys viatjant per tot el Principat. Llavors, el tema és molt evident. Tracta de turisme. I, principalment, la idea original, inicial, era un projecte, tot un projecte que vaig fer jo d'investigació sobre l'origen de les vacances populars o les vacances dels treballadors o de la gent del poble. Perquè estem en un moment turístic que sembla que haguem tocat sostre, en un moment en què hi ha com una gentrificació brutal, turística, i a mi em va interessar estudiar doncs, en quin moment nosaltres, la gent del carrer, la gent popular, la gent del poble, va ser l'origen del nostre turisme. I llavors, a partir d'aquí va començar tota la investigació fins a arribar a Obert per Vacances. Que, cuidado, Obert per Vacances, de fet, és la història del nostre, des dels orígens del nostre turisme fins la reflexió del turisme actual, de com el tenim.
4: Mm-hmm. Com va començar el turisme a Catalunya? Quins van ser els primers turistes?
3: Doncs, ja ens ho podem imaginar, la gent de Calés, la gent que tenia doncs, el poder adquisitiu, van ser realment els que primer van poder disfrutar o gaudir d'allò que en aquell moment el concepte i la paraula turisme era, com ara dir, intel·ligència artificial. Era una paraula totalment mega exòtica, no, el següent. En aquell en aquella època es parlava de visitants, forasters, però el concepte turisme era una paraula exòtica. I, òbviament, com tu has dit, a finals del segle XIX estem parlant pràcticament dels orígens, el gran tour, allò que la gent aristocràtica i burgès enviava els seus fills d'aventures per tota Europa. Aquí a casa nostra va passar exactament alguna cosa semblant. És les elites, la burgesia catalana, la famosa i coneguda burgesia catalana, va ser la que primera va començar a disposar d'aquest turisme, i realment no va ser doncs la gent del carrer, la gent popular, fins a la Segona República, quan va començar a tenir les primeres ofertes turístiques, no? Mm-hmm. Això vindria a ser una mica una supermega sinopsi de l'origen del nostre turisme.
4: No sé si saps que Ripollet era un lloc d'estiueig. Aquí venia gent, sí, de Barcelona a estiuejar, bueno, a Ripollet, a Montcada, a Cerdanyola, que clar, en carruatge tenies un temps en arribar fins aquí. Arribes en 15 minuts, però abans suposo que es podien passar tot un matí, no?, per arribar fins aquí, i tenien, sí, aquí les seves casetes, sí, sí, amb jardí i de,
3: sí,
4: més.
3: Sí, sí, sí. De fet, us he posat en una de les vitrines una peça brutal. Us he posat l'anuari del 34 de la Societat d'Atracció de Forasters, on explica com Ripollet era un destí turístic. I ho teniu en una de les vitrines, això. Les
4: curiós, ara ho dius i ara mateix rius, tot i que aquí tenim un hotel, però clar, no ens ho plantegem, que siguem un lloc de destí turístic, com nosaltres ara, sí, al segle XXI ho imaginem. Però després d'aquestes, sí, elites, que una mica doncs anaven a descobrir món, una mica, suposo, per aquests grans destins, al Egipte, o anar a França, o anar a fer doncs les Amèriques, el que vulguis, no? Però fins després va venir ja un turisme més prêt-à-porter. Quan va començar això?
3: Bueno, doncs, tot, evidentment, ja en anglès, com es diu, un timeline molt clar. A mi, aquí el que realment és interessant és aquest moment, diguem-ne, de, fins ara, com deia, fins l'any 30, les elites són les que, catalanes, són les que fan aquest turisme, acaba la dictadura de Primo de Rivera, comença la Segona República, curteta, i hi ha la Guerra Civil. Llavors, aquí el que és interessant des d'un punt de vista a nivell turístic és aquesta primera oferta turística, doncs, que s'oferia a la gent del carrer. Òbviament eren viatges o sortides d'un sol dia, quasi com succeeix amb els caps de setmana. És a dir, fins i tot van començar a aparèixer creuers en aquell temps d'un sol dia, d'anada i tornada, no? Viatges d'anada i tornada, no? Viatges de tren econòmics per fer sortides a la platja, inclús culturals per anar a visitar les excavacions d'Empúries, etc, no? Mm-hmm. Tot això, i fins i tot, cuidado, no hem d'oblidar, que és una de les peces que inèdites o molt poc conegudes, i és la oreneta, no? Suposo que us fixareu i veureu que la imatge principal de l'exposició és una oreneta, mm-hmm, perquè la oreneta és el símbol que representa el turisme popular. A part de que l'oreneta és aquell ocell que apareix normalment amb el bon temps, al distint no para de moure's amunt i avall, amunt i avall, amunt i avall, com si fos un obrer, i quan s'acaba doncs, aquesta calor o aquest estiu marxa i no torna fins torna a l'estiu, quan es va crear la OTC, l'Oficina de Turisme de Catalunya durant la Segona República, es va adoptar la oreneta com a símbol turístic popular. I ja us explicaré l'exposició, hi ha una anècdota molt divertida que va ser molt polèmica en aquell moment, quan el dissenyador que li van encarregar dibuixar aquest símbol de l'oreneta va fer com una mena de fals i martell, com era molt pro al Partit Comunista, i al principi l'oficina oficial de la Generalitat semblava doncs, tot un pamfleto comunista, aquelles primeres oficines de turisme catalanes, no? Això ja ho explicaré a l'exposició. Llavors, després ve, com ara explicaves una miqueta, aquest exotisme. Quan ve? Justament, doncs, ve una guerra civil brutal, llavors guanya el règim que va guanyar. No oblidem que en parlaré de les rutes turístiques de Franco, és a dir, Espanya va ser, o el franquisme va ser el primer país en crear rutes turístiques en plena guerra, és a dir, quan encara no s'havia acabat la guerra o un conflicte bèl·lic, ja hi havia destins turístics per veure els fets de guerra, pràcticament l'enemic, mm-hmm, en teoria, tot era propaganda política i de guerra. Doncs el mateix Franco, com venia a l'estranger aquestes rutes de guerra. Això per una banda, i després ja aquest exotisme que deies és quan resulta que comença a ser molt suculent visitar Espanya en ple franquisme, primer perquè era molt econòmic i segona perquè era molt salvatge als ulls dels forasters, no? Era com anar, doncs, a, jo què sé, a l'Amazones ara mateix, mm-hmm, d'alguna manera.
4: Deixa'm que et pregunti alguna coseta més. Abans has esmentat la platja, però la platja fins als anys 60 feia com urticària, no? El que agrada molt a Catalunya era el termalisme, no? Això encara.
3: Sí. A veure, en parlem, òbviament, hi ha un apartat, un àmbit a l'exposició que li diem temps d'escudellòmetres i banys de mar, efectivament. Hi havia tot una cultura del turisme de salut. Hem de pensar que les grans ciutats i tot el tema de la revolució industrial, la falta d'higiene i la contaminació i la poca salubritat eren motiu de buscar espais i llocs doncs per sanar-se a nivell turístic, sobretot. Llavors hi havia doncs, aquesta oferta, efectivament, inclús és l'inici del concepte estiueig on es comencen a crear urbanitzacions o miniurbanitzacions properes a balnearis o fonts miraculoses, doncs justament per bàsicament per curar-se a nivell de salut.
4: Ja hem parlat de la part d'aquesta com de les èlits, després tot el tema de la guerra, etc. Aquí, per cert, a Catalunya, paradores nacionales crec que no n'hi ha, no?
3: Sí.
4: Sí, també en tenim?
3: No, sí, paradores sí, lo que no hi ha albergues nacionales. Mm. És a dir, de fet, he posat un fulletó original dels albergues. Els albergues eren com un parador més petit i que estava pensant per aquelles elits que ja disposaven de cotxe, aquells primers cotxes que ja circulaven per tot el territori, doncs, bueno, disposaven o tenien com una mena de refugi quasi semideluxe per aturar-se amb el cotxe i estar un parell de dies. Us he posat un fulletet original d'aquella època, són brutals. Els paradors encara existeixen, eh?
4: Molta gent potser no sàpiga, no sé si en parles tu, però deixa'm que jo també aquí aporti, van haver durant molts anys una mena de refugis per determinats funcionaris, Ministeri de Defensa, sí. L'altre dia vaig saber que allà a la Costa Brava hi ha un castell també que es vol recuperar, que és del Banc d'Espanya, que també s'utilitza doncs, per aquests fins pels propis treballadors, no sé si seran els treballadors rasos, jo penso que seran doncs, determinats treballadors més... que potser no necessitarien que els hi tenia això, però bueno, ja segur que es podien pagar els seus destins propis, però això encara existeix?
3: Sí, és curiós perquè en parlarem a l'exposició i amb la visita guiada, hi ha un moment molt interessant i és que quan durant la Segona República es parla de les vacances obreres i ja durant el franquisme el concepte canvia i es parla de les vacances dels productors i productores. És a dir, durant el franquisme tu passes a ser un productor o una productora. Llavors és quan es comencen a crear les primeres Marina d'Or Ciudad de Vacaciones. És a dir, com una mena de... Educació i descanso agafa com una mena del mando en aquests... És a dir, o el rol de és a dir, l'estratègia era molt, molt simple i molt intel·ligent per part del règim. Era controlar els treballadors i com es controla, sobretot en aquest període de vacances. Llavors tenien residències moltes vegades llogades, però també, mira, com aquí, mira, aquest el posarem, no sé si ja veu a la càmera.
4: I tant. Aquí diu Ciudad Residencial d'Educació i Descanso. Això a Tarragona.
3: Sí. Correcte. Això és una corrida de postal, souvenir, típic, prefranquisme, on Tarragona va ser a tot l'estat espanyol on es va crear la primera Marina d'Or, Ciudad de Vacaciones, on encara jo he parlat amb testimonis nens en aquell temps d'on, efectivament, en aquell període de vacances remunerat, per part de l'empresari, el seu productor o productora, doncs tenia uns dies, per fixar, eren ciutats, diguem, amb la seva església, amb els seus menjadors comunitaris, és a dir, hi havia diferents personals que et controlaven en tot moment, és a dir, era... i mostrarem el TripAdvisor d'aquell moment on sortien fins i tot propaganda i nota molt manipulada i a nivell instrumentalitzada de què bé s'estaven aquests aquestes ciutats de vacances creades pel règim.
4: Déu-n'hi-do.
3: De tot això en parlarem.
4: I llavors tu has dit ja que Espanya i Catalunya en particular, per proximitat a Europa, era un destí com exòtic, és quan arriben allò de les sueques, no?, que deien...
3: Això m'encanta per diversos motius. Una és com, i concretament Catalunya, doncs, òbviament, ens hem d'imaginar en el context de misèria, gana, pobresa, tot tipus de repressió de tota mena. Llavors, com ciutats molt catalanes, doncs, en aquell temps de necessitats, doncs, reconverteixen totes les seves festes tradicionals i passen, doncs, això, no?, a vestir-se de flamencs, ballar flamenc, nightclubs, és a dir, a vendre toros, a vendre... hem posat una pel·lículeta que es va filmar als anys finals dels 50, Arenys de Mar concretament, i on es veu el municipi d'Arenys de Mar mega transformat, que sembla que estiguis a Màlaga o estiguis a qualsevol poblet d'Andalusia, és a dir, com Arenys de Mar, doncs, evidentment, todo vale, no? És a dir, hi havia una necessitat, hi havia gana, i llavors, doncs, això forma part de la nostra història turística. I aquí, efectivament, si els suecs o els de fora el que volen és paella, toros i rucs amb cantis, doncs ho farem. I això és el que mostrem en aquell, és bàsicament d'aquell temps del boom turístic a casa nostra, concretament.
4: Déu-n'hi-do, tot
3: això. I ja no
4: això.
3: Parlo a nivell immobiliari de com es comença a destrossar el litoral, que també en parlem, i com es comencen a edificar aquells mega edificis a peu de platja, a veure qui fa l'edifici més alt.
4: Sí, perquè es critica molt d'altres punts, però a Catalunya que és l'abús de tot el tema urbanístic, de tot el litoral, la Costa Brava està plagada de construccions segurament fora de norma que no es poden ja tirar en terra, però tots les hem vist, no? Molt bé, doncs arriba, com tu dius, aquell moment dels que venien de fora, però quan van ser els de dins que també van voler fer turisme? Sí. Això que va ser quan ja va venir allò del desarrollismo, no?, que li deien,
3: sí,
4: quan ja, correcte. Diguem, va, entre cometes, millorar el país, com a mínim a nivell econòmic, i llavors, doncs, el tenir un cotxe, el fer anar de vacances, era el progrés, no?
3: Exacte, és quan els d'aquí, nosaltres, ja comencem a disposar d'una miqueta de nivell adquisitiu, ens podem començar a comprar el primer 600 o el primer cotxe, ja no només anem al pueblo o a la casa del pueblo dels nostres avantpassats o familiars, sinó ja podem disposar de fer sortides, doncs, com si fossin turistes. I llavors és quan, i a més molt divertit aquest àmbit de l'exposició, és quan els de fora, sobretot els que som de ciutat, ens comencen a dir els de Can Fanga, no?, per exemple, i són i com ens veuen, no? Llavors, en aquest cas, a l'exposició vaig adquirir material de l'arxiu, això sí que s'ha dit, de l'arxiu de Palafrugell, on a l'il·lustrador, ai, ara me'n recordo el seu company Rossi, dibuixava a Palafrugell una tira còmica que es deia La família de Can Fanga, i on era una tira còmica on es veia ridiculitzàvem,
4: sí, sí.
3: Ah, exacte.
4: Es deixaven ridícul aquí.
3: Estressada de ciutat, escapant-se cada cap de setmana als pobles de la costa.
4: Bueno, això encara passa, o a la muntanya. Les cues per anar a la neu i les cues per anar a la platja.
3: Sí, també en parlem d'això.
4: Continua sent.
3: És diferent, parlem del decret llei del 64, quan la picaresca, doncs, el govern es veu obligat, doncs, a obligar tots els restauradors a crear un menú turístic i el plat combinat a les cafeteries, per decret llei, és a dir, els turistes, els restaurants, disposaven d'un menú dissenyat i pensat per ells, perquè no se'ls enganyi. O sigui, tota aquesta picaresca també, doncs, anava en augment, i hi ha moltes anècdotes molt divertides. Llavors, i bueno, tot això ho anem allargant, parlem dels Jocs Olímpics i les primeres marques turístiques, com Barcelona com a primera marca turística i després Catalunya, primer va ser Barcelona i després Catalunya com a marca turística, parlem de tot dels orígens de l'Airbnb, que realment va ser les Olimpiades del 92, és a dir, quan la Unió Hotelera doncs, demanava a tothom que tenia una habitació lliure a casa seva doncs, que fes d'anfitrió i d'hoteler amb un sou per la Unió. És a dir, fixa't, de fet, aquest és un dels fulletons que posarem. Aquest, no sé si se'n veu.
4: Sí, sí, el Robi.
3: És un enemic olímpic. És a dir, això són els orígens i els inicis de l'Airbnb. Llavors, i tot això, com s'ha anat estirant, aquest xiclet s'ha anat estirant, fins a arribar a un moment on estem, que també ho veurem, de reflexió, que amb això l'exposició al final és un moment d'aturar-se, de reflexionar, on estem convivint entre turismofòbia, Tourist Go Home i Catalunya és casa teva. Llavors, això, per això aquesta exposició va més enllà d'una simple exposició històrica turística, sinó que el que vol, l'objectiu principal és que vol fer reflexionar.
4: El concepte ja el tenim claríssim, hi ha una anàlisi profunda, doncs tota la evolució històrica, però això com es pot veure a nivell, diguem, físic? Com, en què se suporta tota aquesta exposició? Ja hem vist moltes peces supercurioses com doncs, aquestes postals o aquest Kobe, per exemple. Què més es podrà veure allà?
3: Doncs es podrà veure realment el que em permet la sala. Sí, això és el més difícil de tot. Llavors, com he dit, la principal intenció és uns panells informatius, que és com un timeline de l'evolució del nostre turisme, perquè està pensat per tenir veu, tenir opinió sobre el turisme a casa nostra, per poder, sobretot, doncs, tenir molt clar cap a on hem d'evolucionar i no oblidar que nosaltres som els principals turistes a casa nostra. I després diferents peces que des de com els tallers que segurament impartiré el juliol, que van enfocats a una cosa que potser no se li dona la importància que té, però té més de la que ens podem imaginar, que és el souvenir. És a dir, es veuran diferents souvenirs, com han anat evolucionant també de millor a pitjor, del bon gust al mal gust. De fet, llavors hi ha aquesta iniciativa a Ripollet on impartiré una sèrie de tallers per dissenyar el souvenir o record de Ripollet. Oi. És a dir, que la gent de Ripollet pugui o tingui l'oportunitat de dissenyar aquell souvenir que li agradaria regalar o donar a aquell visitant que visita el municipi. No? Llavors està programat uns tallers, una activitat. Com jo vinc de formació de disseny, doncs anem a veure, perquè a vegades, és el que deia, no? Fixa't que una cosa com un nom, com la Costa Brava, s'ha convertit com un nom a nivell de màrqueting i d'estratègia. Només aquest nom ha ajudat a dinamitzar l'economia brutal de tota la Costa Brava en llibres de poesia, en records, en menús, o sigui, imagina't la importància que pot arribar a tenir un souvenir. Ben fet.
4: Doncs ens queda que ens expliquis, doncs, a part de l'exposició en si, que ja es pot visitar, i doncs hi ha una data d'inauguració, el dia 16, abans ens has apuntat alguna cosa, però parles una miqueta de com, diguem, com lluirà especialment en aquests dies dels museus, doncs, aquesta exposició.
3: Doncs aprofitem la nit dels museus amb un vespreig que està doncs, molt lligat a la cançó de l'estiu, evidentment. És a dir, llavors, evident, cançons de l'estiu des dels orígens, des dels anys 30, que són per molts grans desconegudes, i sobretot aquell moment de transició, no? De quan la cançó de l'estiu sempre era en castellà i hi ha un moment que ja per fi es comença doncs, a sortir cançons de l'estiu en català. Quines, quan i com sorgeixen i quina és la lletra? I tot això doncs, amb ballaruca, amb festa i, òbviament, aprofitant també com a homenatge dos o tres ítems gastronòmics, com comentava abans, aquest disseny d'aquesta sangria especial amb i sense alcohol per la nit dels museus, que també estem buscant un nom que en aquesta beguda, i dos o tres pitxos també dissenyats per l'Albert, cuiner chef d'aquí de Ripollet, doncs ha creat dos o tres petits ítems de menjar molt retros en homenatge a aquella època turística també dels anys 60 i 70, no? Això ho trobarem tot aquest dissabte.
4: Doncs té una pinta boníssima. La veritat, també dona gust, doncs, des de tu com a creador, doncs, sentir, doncs, doncs, com l'has parit, mai millor dit, com la gaudeixes també. I per nosaltres també, doncs, tots som uns petits turistes, no? Doncs així que segur que ens sentim reflectits en tota aquesta història, des del de que tu deies, des d'anar al poble, tots els que som, doncs, de fills immigrants, doncs, tots tenim o hem tingut un poble, a després, doncs, quan hem descobert, doncs, més enllà d'Espanya, o conèixer Catalunya, que també és, doncs, molts llocs interessants, i després, doncs, anar a fer el pixapins pels llocs, o anar, anar a fer el turista pels llocs, que, i llavors patir la turismofòbia, perquè també, quan vas als llocs, dius, bueno, si estic criticant el mateix que jo faig, però bé, és una miqueta, és el món actual que és així. Doncs res, ja tenim aquesta exposició muntada dins aquesta nit dels museus, obert per vacances, ja està obert, així que moltíssimes gràcies a Sergi Freixas, comissari d'aquesta exposició, per haver-la explicat també.
3: Gràcies, Toni, per convidar-me, i gràcies, Ripollet.
4: Molt bé, doncs a gaudir-la, moltes gràcies, i res, com que arriba l'estiu també, bones vacances,
3: Igualment.
4: Gràcies, adeu-siau. Aquest pròxim dimecres 20 de maig hi ha una nova sessió de l'Escola de la Salut, en aquest cas que tractarà cada respiració compta deixar de fumar, i d'això va aquesta entrevista avui amb Lídia Borràs, que és infermera del CAPU i referent de tabaquisme. Moltes gràcies per ser amb nosaltres.
5: Hola, hola, bon dia, bona tarda.
4: Deixa'm que et comenti primer que, segons el Canal Salut, hi ha proves que l'ajuda personalitzada i presencial d'un professional de la salut incrementa les possibilitats d'èxit en el procés de deixar de fumar. Tot i això, també hi ha moltes persones que ho aconsegueixen sense aquest acompanyament des d'atenció primària. Cadascú ha de trobar la seva manera, i a l'espai d'avui volem explicar com es dona aquest suport des dels CAP de Ripollet i des del CAP Pinatons. També presentarem un recurs que pot ser útil per a aquelles persones que vulguin provar-ho per elles mateixes, perquè segueix les etapes del procés de deixar de fumar i és la guia d'ajuda per deixar de fumar en 4 passos del Departament de Salut. Doncs amb tot això, en primer lloc, deixa'm preguntar-te com és una visita al CAP aquell primer dia en què un diu vull deixar de fumar.
5: Val, doncs la gent, qualsevol persona que vulgui, estigui prou motivada per deixar de fumar, pot demanar visita amb la infermera, i en aquella primera visita sobretot el que intentar és, el que fem és passar el test per veure com de motivada està la persona, si veritable es troba en el moment adequat per ell o ella deixar de fumar, si ho vol fer per si mateixa, perquè hi ha gent que no vol medicació, o si vol medicació, doncs li expliquem quines són les medicacions que estan subvencionades. Hi ha dues medicacions actualment que estan subvencionades que paga a l'usuari el 50%, l'altre 50% el paga la Seguretat Social. Se li explica els efectes, vull dir, s'explica una mica en general tot el que suposa, i sobretot basant-se en la guia dels 4 passos que està feta per la Generalitat, perquè sobretot és el prepara't, se'ls explica en què si t'has decidit, perquè en principi quan ja venen ja s'han decidit, però bueno, i sobretot se'ls explica i se'ls hi comenta. El que intentem fer és apuntar quins són, que el pacient s'apunti quins són els seus motius per deixar de fumar, perquè durant el procés de deixar de fumar doncs pot tenir aquelles recaigudes, aquelles ganes, doncs aquí és aquesta llista on ha d'anar a fixar-s'hi per dir, és que vull deixar de fumar per això, per això i per això. Vull dir, és una miqueta que tinguin ells una miqueta a on mirar, a on apropar-se. Se'ls comenta que el dia D, que és el dia en què ell haurà de deixar de fumar, ho ha de decidir ell, vull dir, no és el professional, sinó que és entre els dos, doncs ho pactem. Hi ha gent que et diu, és que vull deixar de fumar el dia de l'aniversari del meu fill. Quan és l'aniversari del teu fill? Tal dia. Doncs ja decidim quan ha de començar a prendre la medicació, perquè quan es comença la medicació, depèn de la medicació que sigui, hi ha uns dies que has de decidir quan deixar de fumar. Vull dir, se'ls explica i es parla amb ells. Aquesta és la primera visita. També se'ls diuen que, depèn de quins, la majoria de fàrmacs per deixar de fumar, tenen un chatbot en el qual se'l poden baixar l'app, i aquest chatbot els pot ajudar quan tenen una recaiguda o quan pensen alguna cosa, ai, que vull, doncs dones al chatbot i el chatbot et pot dir, doncs mira, doncs beu aigua, doncs pensa a fer coses, doncs compta fins a 10, perquè és veritat que les ganes de fumar no estan constantment en el teu cap, vull dir, sempre hi ha uns 10-20 segons, doncs compta fins a 10, a vegades jo els dic posa't a netejar la cuina, o vés a fregar el lavabo. No sé, és buscar les seves tècniques,
4: no
5: anar a caminar.
4: No sé si són excuses molt bones, eh? Però bueno, hauríem de buscar unes altres millors que anar a netejar el lavabo i la cuina. És broma, eh? Però
5: sí.
4: Ja t'entenc. En tot aquest procés, clar, arriba el moment que tens la primera visita, però
5: Exacte. El
4: pacient està sol després o hi ha més seguiment?
5: Exactament. La primera visita és bé el pacient, a vegades venen els dos, a vegades si els dos fumen, doncs a vegades un sí i l'altre no, intentem doncs, que sàpiguen que potser ho he de deixar els dos alhora, però això sí que cadascú fa el seu procés. Una cosa que els motiva molt és els diners que es poden estalviar, vull dir, fem-lo de la guardiola perquè se'n donin compte del que es poden estalviar. I sobretot una cosa per motivar és que amb aquells diners que els posin en una guardiola de veritat, que sàpiguen els diners que tenen i que es comprin alguna cosa que els agradi amb ells de debò.
4: Una gratificació pel sacrifici.
5: Ah, exactament, dius, ja que no fumes, doncs almenys compra't algú que t'agradi, alguna cosa que t'agradi. Alguns gent diu, és que vull comprar-me un vestit, doncs et compres aquell vestit. Me'n vull anar a sopar, te'n vas de sopar. Un cap de setmana, vull dir, és que hi ha gent que s'estalviaria molts diners. Això la veritat és que els motiva molt. I després sí que es fa un seguiment, perquè normalment el que fem, cada infermera porta els seus pacients en deshabituació, jo sóc la referent, però cada pacient, cada infermera portem els nostres pacients, i se'ls hi fan seguiments telefònics, la majoria, pactem. Vols deixar-ho ja? Doncs d'aquí 15 dies et truco i pregunto com t'ha sentat la medicació, si estàs bé, si l'has hagut de deixar, si has recaigut. Vull dir, als 15 dies de començar l'inici de la medicació. Que et diu gent, no, és que jo vull començar el mes que ve, perquè l'aniversari del meu fill, cap problema. Al mes pactes amb ell quin dia et va bé i truquem. Vull dir, entre 15 dies un mes fem la segona visita, que sol ser telefònica. Als 4-6 mesos fem una tercera visita, que ja és quan ja ha deixat la medicació. Inclús hi ha gent que, depèn de quin fàrmac que dura 3 mesos, fas trucades cada mes, perquè cada mes li has de fer la recepta del fàrmac. El fàrmac que dura un mes, normalment en fem unes 15 dies i al mes, és a dir, que en un mes en fem dues. Vull dir que depèn, cada persona, depèn del tractament que faci, el seguiment és individual. Uh-huh. Vull dir, ho intentem adaptar a la persona. Igual que hi ha gent que em diu, Lídia, no, ho porto molt bé, doncs d'aquí 6 mesos. Lídia, jo, doncs 2 mesos. Vull dir que això sí que solen ser trucades. I com molts pacients són pacients crònics, és a dir, són pacients que ja normalment et venen a la visita una o dues vegades presencial, doncs allà és on acabes de motivar o acabes d'incidir o preguntes què, com ho portes, que ja fa 6 mesos. Sí, Lídia, no fumo. Pues, vull dir, és una manera també de motivar-los presencialment. I normalment fent un seguiment durant el primer any, perquè quan una persona ha deixat de fumar durant un any seguit, ha deixat de fumar, pot tenir una recaiguda, no passa res. Vull dir, una siga puntual, no passa res, però com que el vas trucant, si durant un any ja no ha fumat, se li pot posar el diagnòstic d'exfumador, però ens hem d'esperar un any.
4: Algunes dades interessants és que unes 1.500 persones a l'any deixen de fumar a Ripollet, això és una xifra altíssima, però una altra xifra també molt alta és que unes 200 persones estan en teràpia cada any. Quants professionals sou?
5: Doncs mira, jo et puc parlar de Ripollet Centre. A Ripollet Centre som 8 infermeres d'adults i aproximadament entre les 8 infermeres a un, dos pacients, més les teràpies grupals. No es diem teràpia, diem sessions de deshabituació tabàquica. Normalment a Ripollet Centre en fem 2-3 a l'any, depèn de la gent que vulgui fer grups, perquè no tothom està disposada a fer grups per treball, per nens, per temps, a vegades no poden, però sí que en fem moltes visites sense grupals, és a dir, amb cada infermera el seu, i els anem seguint. Vull dir que sí, que són unes 150-200.
4: Lídia, és un fracàs deixar de fumar, perquè també es deu passar malament després de l'esforç, aquella sensació de no ho he aconseguit i com que sembla que ja no sigui possible tornar a començar, no?
5: A veure, moltes vegades que els diem, apunta't el motiu, no passa res, i ho he tornat a dir, ho repetiré, no passa res, vull dir, per aquella persona que ho ha intentat o que no ha pogut, és un aprenentatge. Ha deixat de fumar durant un mes, 15 dies, ha recaigut, pot tornar-ho a provar, no passa res, perquè ara, quan tu has fracassat, no, però, oi, he recaigut, no passa res. Què ha passat perquè has recaigut? Ha passat això, això. Doncs això t'ho apuntes i t'ho enganxes per la pròxima vegada, saber que si torna a passar, buscar estratègies per no tornar a caure. Normalment, nosaltres sempre expliquem les infermeres a la visita. El procés de deshabituació és sobretot el físic, la dependència física, no deixa de ser una addicció, el tabac, com l'alcohol, com altres drogues. És un mes, són 21 dies de no fer l'hàbit de portar-te la cigarreta a boca. Si tu durant 21 dies deixes de fer aquesta acció, el teu cos, hàbilment, físicament, no té la necessitat de fer.
1: De fet, són 3 setmanes la part de l'esforç, no?
5: Exactament. Uh-huh. El problema és la dependència psíquica, la psicològica, que és aquell hombrecito verde, sí, o el demonito.
1: El dimoni, sí.
5: El dimoni que et diu, fuma.
1: No passa res, vinga, va.
5: Exactament.
1: O les circumstàncies que...
5: Exacte.
1: Ja sigui perquè és un bon moment o un mal moment, tot et convida a fumar, no?
5: Però també hem de pensar que hi ha molta gent que no fuma. Uh-huh. Què fa la gent que no fuma? Fan coses, doncs, sí, igual que no, tots.
1: I cada cop a més fumar està cada cop més mal vist, està més reconegut que no és una cosa saludable.
5: Gràcies a les noves... les lleis.
1: I les limitacions. Que
5: I les limitacions que van sortint.
1: És una mica anar contracorrent fumar. Ojo, que cada un pot fer el que vulgui, però és veritat que ara mateix és tot el contrari d'abans, on era tot... Doncs fumar era
5: abans era xulo, abans era el guai, abans sí, em feia gran, sí. Ara no. Ara ha pujat el preu, els preus estan a 6 euros, vull dir, és una borrada. També és veritat que molta gent ha canviat a la cigarreta convencional pel tabac de liar, que és més barat.
1: Bueno, o ara els vapejadors.
5: I això
1: ja... Ojo amb això, eh?
5: Això jo penso que ara tenim aquí el problema amb els vapers.
1: Mereix una altra entrevista. Sí. Doncs ja per acabar, Lídia, convida la gent perquè vingui aquest dimecres aquí en el Centre Cultural aquesta xerrada a les 6 de la tarda.
5: Exacte, doncs mira, la xerrada del dia 20 la portarà...
1: 5:30, sí.
5: Això.
1: A 6:15.
5: Exacte, a 17:30, en el Centre Cultural. Serà una xerrada que portarà la meva companya, que és la infermera referent de tabac del CAP Pinatons, amb la Rebec, que és la referent de benestar emocional que a cada ambulatori tenim, cadascú tenim una, i parlarà i explicarà sobretot el que és una addicció, perquè no hem de deixar de pensar que el tabac és una addicció. Qui fuma és perquè està enganxat a aquesta substància. Per tant, s'explicaran quins són els mecanismes perquè una persona, o que provoca el tabac que la persona li agradi tant i s'enganxi i li costi tant de deixar-ho. I després intentar fer entrevista motivacional, és a dir, que cadascú que vingui a la sessió pugui sortir amb aquella motivació pròpia, perquè cadascú té la seva, per poder deixar de fumar. També intentarem parlar de la guia dels 4 passos, no? Que seria el decideix-te, el prepara't, el dia D és el dia que tu decideixes deixar de fumar, i després el mantenir. Que el mantenir pot ser la més difícil o no, vull dir, depèn del que t'hagi costat o no deixar de fumar. Hi ha gent que està super contenta quan ho ha deixat, ahir mateix em vaig trobar una senyora que porta 3 mesos sense fumar, està super contenta, ho van deixar els dos, el marit i ella, i molta gent està motivada per deixar de fumar pels fills petits, sobretot la gent, m'està venint molta gent de 36-40 anys que tenen els fills de 6-8-10 anys i volen deixar de fumar pels crios, perquè els crios, mama, per què fumes? Papa, no vull que fumis.
1: Doncs hi ha mil raons per fer-ho i totes elles, doncs, amb el suport dels serveis de salut d'aquí de Ripollet, doncs els acompanyeu, en aquest cas tu com a infermera del CAPU i amb la resta de professionals, així que donem les gràcies per acompanyar-nos i donar ànims a totes aquelles persones que s'ho estan plantejant. Que només pel fet de plantejar-s'ho ja estan deixant de fumar.
5: Sí.
1: Així que moltíssimes gràcies.
5: Molt bé, moltes gràcies a tu.
2: El 91.3, Info Setmanal.
6: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
2: El 91.3, Info Setmanal.
1: 46 minuts i arribem a les 7 de la tarda. Avui amb un informatiu molt carregat de notícies, una miqueta ajustats de temps. L'haurem d'allargar un pelín per donar cabuda a tots els nostres convidats. I ara és el torn del Marc Mata de Tot Ripollet al Dia. Bona tarda.
7: Bona tarda, Toni.
1: Aquí amb la taula de premsa i a més parlant de moltes coses que estan passant a Ripollet. Sí. I algunes que surten i unes altres que sortiran. Anem a veure amb les que ja són públiques.
7: Sí, una tarda ben carregada d'actes, notícies i de tot.
1: I de tot. Doncs avui, per començar, tenim tots els ulls posats en aquesta nit dels museus o dia dels museus que tenim aquest cap de setmana. Per cert, aquest quadre és de l'exposició aquesta dels tallers?
7: Sí, és un dels quadres que està exposat, em sembla que fins demà, i que es pot visitar doncs, a la sala d'art...
1: De l'escola d'adults, no?
7: Centre Cultural.
1: És que m'havia fixat en aquest quadre.
7: Sí, és un dels quadres de... exposats allà, aquí. Ara.
1: Molt bé, doncs el tema del primer tema principal és justament això, eh? Uh-huh. El Dia dels Museus i bé, doncs que a més té com el seu marcat segell propi, no?
7: Sí, ja des de fa anys, no?, que se celebra aquest dia i que es vol donar molta importància, tal com deia el regidor i la tècnica de patrimoni, també la regidora Eva Herrera, doncs es vol donar molta prioritat a la música, al joc i al turisme, que serien els tres elements claus, i també es vol arribar a tot tipus de públic que possiblement no van mai als museus o igual no saben que a Ripollet tenim un museu, que és el Molí d'en Rata, però que també es poden veure exposicions en altres llocs, no? com el Centre Cultural. I la veritat que també amb participació de diverses entitats, com per exemple l'Associació d'Espectadors amb aquestes nits de música.
1: Però m'han dit que hi haurà sangria. Perquè com agafen les cançons de l'estiu, també serviran sangria. No sé si hi haurà molts litros de sangria, però bueno, vulguis que no, això sempre és un reclam. I després sí, tenim el joc aquest de La Meva Ripollet, que l'han convertit en joc de taula. Això és allò del manifesta.
7: Sí, la veritat que està molt interessant, no? Però que em sembla que en aquesta activitat cal inscripció prèvia.
1: Sí. Molt bé, doncs també tenim manifestacions. Comencem, i crítiques i denúncies. La primera d'elles, la sanitat pública, que va tornar a reunir gent de tots els municipis, diguem que esperem amb candeletes a l'Ernest Lluch, que va a més ser com molt, doncs molt participativa, no?
7: Sí, fa un any ja va haver-hi una, que vam coincidir tots dos allà cobrint-la, però és que aquesta va ser encara
1: més gran, no?
7: Perquè Cerdanyola, per exemple, va comptar amb diverses entitats culturals, Batucada, Castellers... i Bastoners, que no em deixi cap, i la veritat que amb la mateixa reivindicació per una sanitat pública, però també la reclamació de l'Hospital Ernest Lluch, que fa 20 anys que es porta reclamant, i va aplegar doncs, veïns dels 5 municipis afectats, però amb el suport també d'altres municipis del Vallès, com Terrassa o Rubí.
1: Tenim temes polítics, decidim que està sorprès pel rebuig a la moció aquesta que vam presentar per millorar les escoles, i el PP, doncs, que també doncs, continua defensant que hi ha molta inseguretat a Ripollet. Deixa'm també parlar d'aquesta doncs, activitat que van fer dels... les tritules, Stoppelstein? Sí, exacte.
7: Sí.
1: Que es veu que va ser molt, molt participativa aquesta, no?
7: Sí, jo no vaig poder estar, però sí que m'informaven des de l'entitat, doncs, que va ser encara més multitudinària que la de l'any passat. També van comptar també amb diverses participacions d'alumnes i van anar doncs, passant per alguns dels punts on hi havia aquestes... algunes de les Stoppelstein...
1: Una mica complicat
7: de pronunciar.
1: S'ha d'aprendre l'alemany per aprendre'l. Escolta, i acabem, deixa'm que et destaqui aquesta entrevista, que de fet és el tema, no? El tema del dia, el tema de la setmana, el tema, jo diria, del mes, les vagues de l'ensenyament, que, per cert, no hi ha acord.
7: No hi ha acord.
1: De moment.
7: Això, de moment, segons hem pogut saber aquest migdia, després de la reunió que hi ha hagut entre el departament i els sindicats, i sembla que dimarts que ve hi haurà una altra trobada entre sindicats i departament, coincidint amb la manifestació, amb la vaga que hi haurà aquí, al Vallès Occidental, al Vallès Oriental. I això, nosaltres parlem amb dos docents, amb el Manel Casado i l'Edgar Gandia, que ens expliquen doncs, com està la situació, que fa temps que demanen que se'ls escolti i que no tenen por amb aquestes filtracions de Mossos a les assemblees, però que el que senten és vergonya que això passi.
1: Molt bé, Marc, doncs això, i a l'Eloi Iser, que té la seva secció, que ja heu recuperat, i res, ja en 4 dies tenim la pròxima. Doncs res, ara tenim la inauguració dels nous locals del Club Tenis Taula Ripollet, també hi ha l'inici de tota aquesta precampanya electoral de Decidim amb les assemblees aquestes que fa als barris, vull dir que això passa en uns minuts també a Ripollet, així que moltes gràcies, la setmana vinent ens ho expliques, vale?
7: Gràcies a tu.
1: Que vagi molt bé, doncs el Marc Mata de Tot Ripollet al Dia, que ens visita com cada setmana aquesta taula de premsa. Nosaltres ara res, fem el relleu de convidats i de seguida entrarem aquí a les flamants campiones a una, com a mínim en representació del futbol femení, aquest infantil B de l'escola de futbol base Ripollet, campiones de Catalunya.
2: El 91.3, Info Setmanal.
8: Tant si ets amic dels llibres, com si encara no has descobert que t'encanta llegir, els divendres de 7 a 8 del vespre és el teu moment. Posa't còmode, relaxa't i escolta Temps de Llibres. Un programa pensat per gaudir dels llibres i oblidar-te dels problemes.
9: Va, cago en la mare que et va matisar!
8: Temps de Llibres, el programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre.
10: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
11: No te quedes atrás
10: y escucha Top.

0: Electric Café. Y si se te olvida, no pasa nada, porque podrás escuchar cada programa una y otra vez en la web ripolletradio.cat. Bueno, siempre y cuando te guste la música electrónica, claro.
1: El 91.3, Info Setmanal.
2: ...52 minuts sobre les 6 de la tarda... camí del final del programa amb els darrers convidats... i avui estem de celebració... perquè ens acompanya a l'estudi la Martina Sicora... què tal?
3: Molt bé.
2: Ets jugadora de l'infantil B femení. Jo avui he preguntat, infantil com d'infantil? Bueno, infantil ja no tan infantil, però bueno, eh? Quina edat tens?
3: 14.
2: 14 anys, molt bé. Fins a quina edat és infantil?
3: Fins als 14.
2: Fins als 14. Vull dir que ja estàs a punt ja de sortir d'aquí, però bé, te'n vas por todo lo alto, eh? Flamants campiones, tu i les teves companyes de Catalunya, no?
3: Sí.
2: Què tal? Contenta?
3: Molt.
2: Com et vas sentir en saber que guanyàveu la Lliga?
3: Realment molt contenta per tot l'esforç que vam fer entre totes i molt orgullosa de tot.
2: I a més amb Cerdanyola, l'últim partit, no?
3: Sí, bueno, el penúltim, però van guanyar la Lliga a Cerdanyola.
2: Vull dir que ja, mejor imposible, perquè saps, sí. Tu ja saps sempre aquí el pique Cerdanyola-Ripollet, eh? No sé si els hi sentaria molt bé amb elles, però bueno, és igual, algú ha de guanyar, que es diu, no?
3: Sí.
2: Què recordes aquest partit? Hi havia molts nervis o què?
3: Uf, al principi anaven calmades perquè realment ja... els entrenadors confien en nosaltres molt, teníem tota la coordinació de la nostra part i va anar molta gent a fer ànims a tot l'equip i el partit va ser intens, la veritat, però jo el vaig veure bé.
2: Sé que després ho vau celebrar, no?
3: Òbviament.
2: Què veu fer? Perquè jo crec que us vaig veure per Ripollet liant-la per aquí amb música, pot ser?
3: Sí.
2: Això va ser espontani, suposo, no?
3: Sí, perquè una noia del nostre equip portava un altaveu i anàvem a l'altaveu a top.
2: I estàveu de subidón total, no?
3: Sí.
2: Bueno, es va enterar tot el poble, eh?
3: Sí.
2: Jo estava en una terrassa, us vaig veure passar i la gent deia, han ganado, han ganado. Molt bé, doncs l'enhorabona. Paco, tu ets l'entrenador.
4: Sí, correcte.
2: L'enhorabona també per la part que et toca.
4: Moltes gràcies.
2: Com és gestionar un equip com aquest? Ara bueno. Fàcil, clar, perquè esteu de...
4: Sí, sí, la veritat que...
2: Pujada, no?
4: La veritat que hem tingut molta sort amb aquest grup de nenes, de grup humà, de futbolistes, però primer persones, i hem tingut molta sort perquè s'han portat, bueno, entre elles sempre s'han portat, han sigut amigues sempre, fora i dins del camp s'han entès molt bé i són amigues, s'han fet amigues fora i dins, i al final això amb un grup així que són amigues i ho porten bé, és molt fàcil.
2: Són amigues i es porten bé amb l'entrenador, perquè
4: sí, correcte,
2: amigues
4: correcte.
2: I portar-se malament totes amb l'entrenador.
4: Correcte, sí, eh? Sí. No, però la veritat és que ha sigut un any perfecte.
2: Quines edats tenen les més petites a les més grans?
4: Les més petites tenen 13, les més grans 14.
2: Vull dir que no hi ha molta diferència,
4: no. L'únic màxim diferència és un any, però molt bé.
2: Molt bé. Cristian, tu ets el... espera, que aquí lo tengo apuntado, al coordinador.
5: Coordinador de futbol femení.
2: Vale, exacte, el coordinador del futbol femení de l'escola base, futbol base Ripollet. Sou dels equips més potents en futbol femení de Ripollet, heu participat a la Sweet Cup, ara aconseguiu aquest títol, doncs quina és la importància que té doncs, la secció femenina en tot el vostre funcionament?
5: Bueno, la veritat és que és molta en número de jugadores ara mateix i bueno, crec que al final, com el futbol femení en general, gràcies per sort, a tot el món i a Espanya i de més està creixent moltíssim i comença a tenir repercussió, doncs la veritat que això també ens toca a nosaltres i també ho estem aconseguint, doncs això, èxits a lligues, la veritat que no ens podem queixar. Portem 4 anys i ho parlàvem quan ells van aconseguir això, que portem tots els anys fent o un ascens, portem crec que 3 lligues, dos ascens, i ostres, dius, en 4 anys tenim més èxits que temporades i ostres, això és molt xulo i hi ha molta feina també al darrere, també hi ha coses que no surten sempre com volem, però bueno, al final

0: Vale, és fruit de que hi hagi moltes nenes i de que facin molt bé.
1: Noteu un major interès i coneixement pel futbol femení ara que fa uns anys?
0: Sí, la veritat és que sí, la veritat és que sí. Al final és que això és el que et dic, són 4 anys. Abans no, hi havia, sí que hi havia hagut un juvenil, hi havia un equip, hi havia equip sènior i de més, però de futbol base, a la 20, infantils, cadets i de més, clar, no, no hi havia fa 4 anys només. I al principi, doncs sí que al final crec que era una cosa nova i ara estan integrades completament. Al final fan partits entre els nois i les noies, menys Benjamí, hi ha nenes Benjamí, però no tenim la categoria Benjamí, que és la que més costa a tothom, però la resta tenim un o dos equips a totes les categories.
1: Llavors... Paco, és diferent gestionar un vestidor femení que masculí?
2: És diferent, però perquè som... nenes i nens són diferents, són un caràcter diferent, però bueno, també a l'hora d'aprendre, a l'hora de captar una mica tot el que vols explicar, sí que jo he notat que he estat als dos costats, amb nenes i amb nens, que les nenes sí que ho empapen abans i ho aprenen abans, i es veuen que tenen moltes ganes d'aprendre i el seu, la seva evolució es veu molt més ràpida que els nens, la meva opinió, eh? No tinc molta experiència tampoc, però el que he vist jo, que les nenes ho agafen abans i l'evolució és major en menys temps.
1: Martina, quan vas començar tu al futbol?
3: L'any passat va ser la meva primera temporada. I de l'any passat espero que hi hagi molt...
1: Però vas començar de gran llavors, no?
3: Sí.
1: I per què no havies jugat abans? O havies jugat però no havies decidit entrar a cap club?
3: Realment, de petita vaig fer futbol sala, però després vaig provar uns altres esports i jo un dia li vaig dir a la meva mare vull jugar a futbol, vaig anar a provar, amb la meva germana ens vam apuntar les dues i ahí seguim.
1: Tu saps que abans era molt estrany, perquè hi havia molt poques jugadores femenines. Ara fins i tot doncs, celebrem quasi tant el Barça femení com el masculí, no?
3: Sí.
1: No tant encara, però bueno, no. Per desgràcia. Però diguem, et va costar davant de les amigues i de més dir que tornaves a jugar a futbol?
3: No, perquè realment hi ha una companya meva de classe que l'entrena el Cristian i jo vaig començar en el club gràcies a ella i que jo també tenia amigues ahir i realment no, és com, jugo a futbol.
1: Vull dir que està molt normalitzat per entendre's,
3: sí, sí.
1: No? I quines són les teves referents?
3: com jo jugo de central, m'agrada molt Sergio Ramos.
1: I de dones?
3: No tinc.
1: No, hi ha alguna jugadora bona que hi hagi?
3: Bueno, Aitana Bonmatí, bueno, Alexia...
1: La super, no?
3: Sí.
1: La super, eh? Aquestes ho tenen tot, eh? I què t'ha portat tu al futbol, Martina?
3: Valors, sobretot, i, no sé, companyerisme i coses d'aquestes.
1: Que ho passes bé, en definitiva,
3: sí.
1: No? I la competència en el futbol femení és diferent a la de masculí, perquè masculí ja ho sabem el que és. Moltes vegades potser més violència, més tal...
3: Bueno...
1: Us salveu vosaltres d'això o també hi ha de tot?
3: Depenent del partit, hi ha menys pique o més, però jo crec que estem com més salvades, de moment. Crec.
1: Molt bé. Vull dir que en tot cas vosaltres sou més de com hauria de ser el futbol, no?
3: Sí.
1: Molt bé. Cristian, l'any vinent tindreu dos infantils a primera, a banda teniu els equips de cadet, l'Alaví... té molt futur la secció femenina, l'entitat?
0: Home, jo crec que sí, que la veritat és que ara mateix crec que és el millor moment en quant a categories, a nivell, perquè al final això portem, serà la cinquena temporada en futbol femení i, ostres, jo crec que sí, que ara mateix estem al millor moment, però és veritat que hem de continuar, doncs, com vam agafar Martina, per així dir-ho, que fèiem portes obertes també amb col·les perquè vinguin, per donar-nos a conèixer. I és el complicat del futbol femení, al final, que les més petites siguin les que comencin, les que ja estan, doncs s'engeneraran molt bé i aconsegueixen moltes coses i continuen, però hem d'apretar amb això, en què continuem venint i que les petitones doncs, comencin a fer futbol també.
1: Objectius una mica per la nova temporada?
0: Bueno, jo crec que consolidar el que tenim, estem també estudiant, perquè amb el futbol femení, com no estem encara a nivell de categories i tal, al nivell del masculí, la temporada vinent apostaran més per l'infantil de futbol 11, que encara juguen a 7, llavors no sabem què fer amb aquestes categories, perquè potser la federació les treu o no val la pena ja, i potser fan el salt ja a jugar a futbol 11 com fan els nois, i aquesta és una mica, intentarem salvar també un cadet que també tenim a primera, es queden dues jornades, si el salvem, doncs bueno, intentar disfrutar al màxim amb el cadet, que l'infantil futbol 11 comenci a jugar el millor possible, que els entrenadors de la formin en futbol 11 i ser una mica pioners també amb això del futbol 11. I res, i si el cadet no està, doncs intenta pujar categoria. Aquí tenim a Martina, que hauria donat aquesta dada, que Martina porta dues temporades i no ha jugat cap lliga, les ha guanyat les dues, que és una cosa que jo com a jugador mai he guanyat cap lliga, i ella fallem la dada quan va ser campiona, que ha guanyat les dues, amb el cadet de futbol 7 i amb...
1: Llegar
0: i
1: vèncer el Santo, que diu,
0: eh? L'any que ve té que fer una altra.
1: Paco, no sé si lo de les renovacions ja estan en marxa o no, però en qualsevol cas, com enfronteu l'any que ve?
2: Seguirem,
1: la pròxima temporada
2: seguirem amb el futbol femení, jo i el meu company Hugo, que avui no ha vingut, l'altre entrenador que vam aconseguir l'ascens, bueno, el campionat de Lliga aquesta temporada. Seguirem i en principi, si tot va bé, i jo crec que sí, estarem a l'infantil futbol 11 i bueno, i sempre estem una mica si hi ha que fer un cop de mà a l'altre equip o hi ha que ajudar el que sigui, estarem a disposició del club i del que faci falta.
1: Alguna cosa que voleu comentar abans d'acabar?
0: Bueno, al principi això, el tema de la captació, que ara estem a portes obertes, llavors dilluns, dimecres i divendres a partir de les 5 les més petites a la 20 i després va pujant 5 a les 6 les infantils, a les 7 cadet, a les 8 juvenil, i que això, tenim les portes obertes i totes les nenes de Ripollet o voltants que es vulguin conèixer i vulguin conèixer jugadores com Martina i de més, i els nostres entrenadors al club sencer, doncs, que portes més cobertes perquè continuem venint, i a la secció de masculina també tenim portes obertes.
1: Que jo recordo quan això començava, que allò de que no anava ningú, o començava de zero, totalment. De zero,
0: clar, nosaltres vam començar una Setmana Santa i el primer dia crec que zero, el segon dos, i bueno, mira, ara som 100, no sé quantes som, 130 o 140 noies passada, ja al club.
1: Això és molt. Martina, tanquem amb tu, va. Quin missatge llançaries a les noies que no s'atreveixen a jugar a futbol, que igual s'ho miren per la tele o saben de vosaltres, que són les, ara mateix, i més campiones? És que clar, pot ser una referent també a Ripollet, no? Què els diries a aquestes noies?
3: Que...
1: O nenes?
3: Que si poden jugar, que ho facin, que no tinguin vergonya, perquè per mi és el millor que m'ha donat la vida, a part de la família, els amics i tot això, i que aprofitin sempre que poden jugar a futbol o a l'esport que sigui.
1: I que vagin a les que es presentin, no? Sí. Que vagin a l'escola i que s'apuntin, no? Vull dir que... Doncs res, poc més a dir que l'enhorabona a tots tres, a totes les companyes que heu guanyat, i a les altres que no han guanyat, però que estan ahir lluitant. I res, i desitjar-los doncs molta sort, que vagi tot molt bé. I en qualsevol cas, doncs, èxit conegut. Reconegut, merescut, eh? Doncs moltíssimes gràcies avui que hem tingut aquí l'escola de futbol base Ripollet, parlant d'aquesta secció femenina, en aquest cas d'aquest infantil B que ha guanyat, avui amb el Cristian López, amb el Paco Tinoco, que crec que no havia dit ni el teu nom encara, i la Martina Sicora, que és jugadora i representant avui del seu equip, campiones amb l'infantil B de Catalunya. Moltíssimes gràcies. Perfecte. I nosaltres ja marxem, res, uns instants pel comiat. Marxem, els protagonistes d'aquest infosetmanal d'aquest 14 de maig han estat l'Escola Municipal de Música per les audicions i l'obertura de les inscripcions, amb la seva coordinadora, la Júlia Barragán, la nit dels museus i la inauguració de l'exposició Obert per Vacances, amb el regidor de Cultura, Roger Balló, la cap de Cultura i Patrimoni, Helena Vilalta, i el comissari de la mostra, el Sergi Freixas. Seguidament hem parlat de la pròxima sessió de l'Escola de la Salut per deixar de fumar amb l'infermera Lídia Borràs, i hem acabat amb l'Escola futbol base i l'infantil B femení flamants campiones de Lliga amb Cristian López, coordinador de futbol femení, el Paco Tinoco, entrenador de l'equip, i la jugadora de l'infantil B femení, la Martina Sicora. I en el flash informatiu inicial hem parlat del ple extraordinari d'avui, hem vist les novetats del servei del mercat de treball de Ripollet Impulsa, així com les inscripcions dels casals d'estiu. En clau política hem abordat les crítiques de Decidim a la desestimació de la seva moció de l'educació, i el cicle d'assemblees que enceten aquest partit just avui. També la roda de premsa al Partit Popular sobre la inseguretat ciutadana a Ripollet que denuncien. En l'apartat cultural hem tingut la votació en marxa del nou cartell de la Festa Major de Ripollet i el Dia Internacional dels Museus, que és aquest cap de setmana. També de l'assemblea que se celebrarà de la plataforma d'entitats de Ripollet, i hem repassat el darrer cap de setmana amb la ruta de les Stoppelstein, els actes del 30è aniversari de Bruixes i el 10è aniversari de l'escola de la ciutat Coral al Vallès. No, de la... Sí, exacte. A més de l'entrega dels premis del Rally Fotogràfic, de l'Acció Fotogràfica i la manifestació de la sanitat pública. I en esports hem tingut l'èxit del Campionat de Catalunya de l'infantil femení de futbol sala Ripollet, els resultats de Lucas Pardo i del Rua, amb la qual ho fa femení, així com les inscripcions dels cursos de natació. I amb això ja acabem. Hem fet aquest programa. El Jordi Puy, el control de so, la realització de vídeo i a l'estreaming i a la redacció el Marc Batalla i la Judit Josa, i a la producció i presentació aquí els ha parlat Toni Miralles. Moltes gràcies per la seva atenció i fins la setmana vinent. Adéu-siau.
4: Ripollet Ràdio.
1: La Municipal fa 25 anys.

0: Són les 5.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. El Club Tenis Taula Ripollet i l'Ajuntament de Ripollet van inaugurar ahir al vespre la nova seu de l'entitat situada a l'entrada del poliesportiu municipal, a l'espai que ocupa una antiga pista de tenis. La nova instal·lació prefabricada a 700 metres quadrats permet instal·lar fins a 14 taules de joc amb totes les condicions reglamentàries. A l'acte hi van assistir representants de la Federació Catalana de Tenis Taula encapçalats pel seu president, així com el president del club, Xavier Peñarandó, jugadors i famílies. L'alcalde, Luis Tirado, i el regidor d'Esports, Manel Martínez, van destacar la importància de la nova infraestructura. Decidim Ripollet ha iniciat aquest dijous als Pinatons el cicle de trobades als barris parlant amb Josep Maria Osuna, candidat a l'alcaldia. Una trentena de persones van participar en aquesta primera assemblea, entre elles membres del col·lectiu Pinatons. El manteniment del barri, la neteja o la manca de transport públic van ser algunes de les queixes recurrents. També es van denunciar la proliferació de porcs senglars agreujada pels talls de llum a la via pública i l'acumulació d'escombraries. A més, el veïnat va reclamar solucions als col·lapses de trànsit que pateix cada matí. Durant la trobada, la formació va repartir una enquesta amb un codi QR per recollir propostes de millora per al barri i pel conjunt de Ripollet i s'ha compromès a retornar al veïnat les propostes incorporades al programa electoral. I tanquem un punt d'agenda. Avui, a partir de les 8 del vespre, comença la nit d'acústic al Parc d'Oriol Martorell amb sopar prou popular i, com no, música fins a 2:45 de la matinada. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
4: Cuplejant. Cuplejant amb Caral Pedemonte.
5: Tarragona Dansa renova una junta formada íntegrament per dones. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Coplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a coble. L'agrupació sardanista Tarragona Dansa renova una junta íntegrament formada per dones. Parlem amb elles. Aquest és el programa 487 i tenim més titulars. En esports, l'inici del Campionat de Catalunya Gran deixa uns resultats inesperats a la categoria A i una imatge inèdita des de fa una dècada. 9 colles ballant a plaça. Repassem els resultats. En educació, més de 1.000 alumnes ballen sardanes per primer cop a les 4 demarcacions a la cloenda de les campanyes educatives per aprendre a ballar sardanes amb una estrena d'Anna Abad. Aquesta cloenda s'emmarca enmig de les vagues d'educació. I el flabiolaire Albert Fontelles Ramonet obté la beca Francesc Pujol, una de les primeres beques d'investigació del Centre de Documentació de l'Orfeó Català. El col·lectiu sardanista de Balaguer vol enregistrar un disc de sardanes dedicades a la ciutat amb la Copla Montgrins. Coneixem quines enregistrarà. I Figueres aprofita l'aplec per acostar la sardana a 450 joves aquesta setmana. També escoltem la nova sardana de Lluís Alcalà. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Comencem el Coplejant.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per Tarragona, i així us ho expliquem.
0: Notícies. Societat.
1: L'agrupació sardanista Tarragona Dansa aprova una junta íntegrament formada per dones. És l'encapçalada per Laura Abad, que ha buscat el quòrum de 6 sardanistes més per renovar la junta directiva de l'entitat en un moment de transició. Elles són al capdavant, com a presidenta, Laura Abad, però també com a vicepresidenta, Júlia Boix. De secretària hi ha Ares Pallarès i Teresa Soler assumeix la tresoreria. També com a tresorera hi haurà Meritxell Anglès. I de vocals d'infants i joves hi ha Laura Grau i de vocal d'activitats hi ha Margumà. La presidenta ens explica els motius d'aquesta junta feminitzada. Laura Abad és la nova presidenta de l'agrupació sardanista Tarragona Dansa en declaracions al Coplejant.
2: Aquesta nova junta ve formada d'un canvi generacional total, com heu pogut veure, i d'un moment on l'agrupació ens trobàvem en un impàs de juntes directives i que no hi havia cap candidatura. Donada la situació, vaig decidir tirar endavant aquest nou projecte i vaig buscar gent a la qual envoltar-me, no? I clar, si jo busco gent amb la qual envoltar-me, el primer que penso és jovent, perquè clar, jo tinc 25 anys i amb qui comparteixo més moments sardanístics és amb la gent de la meva edat, que dona la casualitat que la Tarragona Dansa, majoritàriament tots som dones, llavors doncs don peu una mica així, no? A començar a parlar amb gent del meu voltant que cregui que podem funcionar bé treballant en aquest nou projecte juntes, i a poc es va formant aquesta nova junta. També s'ha de dir que no la formem només noies de només de 25 anys, sinó que també contem amb dues noies que ballen a la Toc de Dansa, que no són gent grans, que també són joves i que també donaven com una altra visió, i que al final en aquesta nova junta tothom hi té cabuda, i que el fet que siguem dones ha sorgit una mica com inesperat, no? O sigui, no ha sigut algo forçat, no ha sigut algo previst, però al final vas parlant amb les persones i hem acabat formant aquest equip que per mi és xulíssim i m'encanta. I al final és un equip on creiem que la sardana té futur i que aquest futur passa a obrir portes, a sumar gent, a treballar amb il·lusió, i nosaltres la veritat és que arribem amb moltes ganes, sobretot d'escoltar, d'aprendre moltes coses i de treballar conjuntament entre nosaltres i amb tota l'agrupació, perquè així l'agrupació continuï sent un espai viu, un actiu, no? I cada cop més important dins la cultura popular, tant de Tarragona com de tot Catalunya. A més, jo també vull agrair, a part de la feina de la junta, que he format nova, sinó que tenim gent que ens recolza pel darrere, que està allí, que no forma la cara visible, però que la tenim treballant amb nosaltres, i crec que també és una cosa com molt important.
1: De fet, la mateixa colla en la categoria granja està molt feminitzada. De fet, va ser gràcies a elles que la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya va canviar la normativa sobre l'obligatorietat de les parelles heteronormatives als concursos de sardana esportiva la temporada passada. Pel que fa al projecte de l'entitat, Abad ens explica que volen fomentar la base infantil de les seves colles de competició.
2: Pel que fa al nostre projecte, aquest projecte dura 4 anys, ja que la renovació de nova candidatura es farà al març del 2030, i just el 2029 celebrem el 50è aniversari de l'agrupació, que crec que és una gran fita, és una gran celebració, i és amb algú que agafem moltes ganes, no?, de tindre com aquesta gran fita final. Però durant aquests 4 anys també volem treballar altres coses. La primera de totes per nosaltres és recuperar la gran base, que són les colles petites, els infants i els joves. Actualment aquest any no podem sortir ni amb colla Levina, que ja fa uns anys que no hi sortim, però la colla infantil s'han fet grans i ja són juvenils, i no tenim ni colla Levina ni infantil. Llavors creiem que és un gran pilar de l'agrupació, que els nens i els joves en realitat són el futur de la sardana i de l'agrupació, i llavors treballarem molt per tornar a aconseguir molts infants que es puguin vincular a l'agrupació, que es pugui vincular a la sardana, que aprenguin, que ballin i que creixin en aquest ambient on jo mateixa hi he crescut i que és un ambient que m'encanta.
1: La nova junta dona molta importància a l'acompanyament dins de l'entitat com a pilar fonamental per fer comunitat al voltant de la sardana. Escoltem Tarragona Dansa, una sardana de Josep Maria Guitar i Oliver de 1985, dedicada a aquesta entitat a càrrec de la Copla Marinada, i la podem trobar en el disc Les Sardanes de les Colles, volum 1.

0: Això era Tarragona Dansa, de Josep Maria Guitart.
1: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I anem als esports.
1: Coplejant. Àrea de campionat.
0: En esports, l'inici del Campionat de Catalunya gran deixa uns resultats inesperats a la categoria A i una imatge inèdita des de fa una dècada. 9 colles ballant a plaça. La colla Maig va ser la gran triomfadora de la tarda que, després de quedar darrere, la temporada passada els de Barcelona van aconseguir plantar-se al primer campionat de la temporada guanyant l'enfrontament contra Atenció Mare Nostrum i també Mans Amigues, una fita doble que no havia aconseguit fins ara. Pel que fa als enfrontaments, el primer entre Mare Nostrum i Mans Amigues va guanyar els barcelonins i també entre Maig i Mirant al Cel va guanyar Mirant al Cel. A la segona sardana, Mans i Maig va guanyar Maig i entre Mirant al Cel i Mare Nostrum va guanyar Mare Nostrum. I després de la tercera sardana, entre Mirant al Cel i Mans Amigues va guanyar Mans Amigues i entre Mare Nostrum i Maig va guanyar, com dèiem, Maig. En tot cas, el guanyador absolut d'aquest concurs és el sardanisme, i és que veure tantes colles a plaça et fa oblidar entre As i Bes, tant se val. El que compta és quants peus hi havia puntejant a la plaça, i n'eren molts, no passava des de feia molts anys. A plaça van veure els companys de Lleida, de Rubí i Terrassa, que feia molt de temps que no participaven al Campionat de Catalunya. Al proper concurs també hi debutaran els nenúfars de Banyoles, que aquest cop descansaven, igual que la colla Violetes, que també fa unes quantes temporades que no la veiem a plaça. Pel que fa als enfrontaments d'aquestes colles que competeixen al grup B, però també categoria gran, entre Galzeran i Sempre Tarragona Dansa, va guanyar Sempre Tarragona Dansa. Després Galzeran va guanyar a la Muni Crits. I també en un altre enfrontament entre Tarragona Dansa i Muni Crits va guanyar Tarragona Dansa. Finalment, també en aquesta primera sardana, entre Tarragona Dansa i Dolç Infern va guanyar Tarragona Dansa. Pel que fa a la segona sardana, ells en ballen només dues. Entre Muni Crits i Dolç Infern va guanyar Dolç Infern. Entre Dolç Infern i Sempre Tarragona Dansa va guanyar Sempre Tarragona Dansa. Galzeran i Tarragona Dansa va guanyar Galzeran. I finalment Sempre Tarragona Dansa va guanyar a Tarragona Dansa. Una de les sardanes que van ballar totes aquestes colles del Campionat de Catalunya gran va ser Estela, de Joan Calvet, una sardana instrumentada per Jordi Molina, que s'estrenava a Vilobí d'Unyà el febrer del 2025, dedicada a Estela Vidal i Coll en el desè aniversari de la seva mort. Dona, de Joan Calvet. L'escoltem a càrrec de la cobla La Principal del Llobregat.

0: Això era Estela, de Joan Calvet.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: I seguim amb més notícies.
1: Notícies. Educació.
0: I és que aquest cap de setmana han passat moltes coses i moltes coses importants, com esteu podent sentir. Per primer cop s'ha organitzat la cloenda conjunta a les quatre demarcacions de Catalunya de les diferents campanyes educatives per aprendre a ballar sardanes que hi ha al país actualment. Són el País a l'Escola de Som Sardana, a Barcelona i a Tarragona, el Saltem i Ballem a Lleida, de la Federació Sardanista de Lleida, i la Sardana a l'Escola a Girona. Divendres al matí, més de 1.000 alumnes van ballar sardanes a Barcelona, Tarragona, Bellpuig i Salrà. Les han après a l'escola durant aquest curs i van estrenar una sardana d'en Nebat, el misteri de la dansa perduda, per ballar punts lliures, que escoltarem ara. Va ser, com dèiem, aquest divendres, 8 de maig al matí, amb aquesta ballada conjunta i amb aquesta estrena que estrenava en Nebat. Així ho explicava la compositora a les seves xarxes socials.
2: Però crec que val la pena explicar-les, i és que al matí es va celebrar la cloenda d'una campanya que es diu El País a l'Escola, que és quan els monitors van a les escoles durant uns mesos i ensenyen als nens a ballar sardanes, i cada any s'encarrega una sardana a un compositor o compositora, que després una persona, en aquest cas l'Anna Tantinyà, coreografia, i els nens doncs tots aprenen la coreografia d'aquesta modalitat de sardana que es diu punts lliures i ballen tots junts. Llavors ahir va passar això, que simultàniament a diversos punts de Catalunya es va estrenar una sardana que en aquest cas em van encarregar a mi, que és El misteri de la dansa perduda. I res, jo em vaig inventar una pel·lícula de que de sobte el món oblidava com ballar sardanes i els nens l'havien d'anar a recuperar. I res, em va fer molta il·lusió que hi s'estrenés això. Si la voleu escoltar, està pel YouTube.
0: Així ens ho explicava l'Anna Abad, una amiga del programa. Una abraçada des d'aquí, Anna. I anem a repassar cada punt del territori on es van ballar aquestes sardanes. A Barcelona va ser el Pla de la Catedral. Més de 600 alumnes de les escoles de primària de les províncies de Barcelona i altres han pogut mostrar el que van aprendre als cursos de sardanes impulsats per Som Sardana, un acte que va ser presentat per Elisabet Carnicer i va ser acompanyat per la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. De la seva banda, l'agrupació sardanista de Tarragona Dansa, que n'hem parlat avui aquí al programa en l'obertura, ha portat la cloenda del País a l'Escola altre cop a Tarragona, a la seva Rambla, i amb les escoles, quatre de Tarragona i una d'Altafulla, es van trobar, com dèiem, a la Rambla Nova de Tarragona, amb la copla La Principal de Tarragona. La mateixa compositora Nebat va fer acte de presència a l'acte. I divendres al matí també Bellpuig, en el camp de futbol municipal, va acollir la cloenda del programa intercomarcal Lleidatà Saltem i Ballem, coordinat per la Federació Sardanista de Lleida amb la Copla Bellpuig. La trobada va reunir 360 alumnes i una cinquantena de sardanistes i monitors. Els alumnes van venir de 9 centres educatius de Agramunt, Oliana, Fondarella, Tàrrega, Agramunt, Bellpuig i Pons. Enguany també es va fer un homenatge a Montserrat Carulla, pionera del Saltem i Ballem a les Terres de Lleida, la qual va morir el passat mes de desembre. I finalment, Salrà, que es va dur a terme a la plaça del Mercat, la cloenda de la campanya escolar La Sardana a l'Escola, impulsada des de Som Sardana, però per l'agrupació sardanista de Salrà i l'Ajuntament de Salrà, aquesta campanya educativa de Girona amb la Copla Bisbal Jove. Aquest any hi van assistir uns 200 nens i nenes de diferents escoles de Salrà, Anglès, la Bisbal d'Empordà i Vidreres, gràcies a aquest projecte que apropa la sardana i la cultura catalana a les aules. Anem ara a escoltar aquesta sardana d'estrena d'en Nebat, El misteri de la dansa perduda, que els nens la van ballar de punts lliures, i a sobre hi sentirem els comentaris de la monitora de quins passos han d'anar fent els nens a sobre d'aquesta sardana. L'escoltem, és aquesta, El misteri de la dansa perduda.

Això era el misteri de la dansa perduda, la sardana que han anat escrit per tots els nens i nenes que han après a ballar sardanes aquest any. I seguim en educació, perquè parlant de gustar la sardana als més joves, aquest cap de setmana se celebra el 65è aplec de Figueres a la Rambla amb les cobles Montgrín, Sant Jordi i Bisbal Jove. I per això se celebra una trobada sardanista escolar amb la participació de, atenció, 450 alumnes de 6 centres de la ciutat. Els dies previs hi haurà aquesta trobada i els alumnes seran tant d'ESO com de primària dels centres educatius Institut Ramon Muntaner i les escoles Sant Pau, Cor de Maria, Josep Pallach, Salvador Dalí i com a novetat enguany també la Maria Àngels Anglada, totes de Figueres. I hi haurà una vintena de rotllanes de 25 persones i tots els estudiants es vestiran amb una samarreta blanca i duran un mocador verd amb els logotips de l'Ajuntament de Figueres i el Foment de la Sardana Pep Ventura.

0: www.doblejant.cat.
1: I ara anem amb les estrenes.
0: Doblejant, les estrenes.
1: Aquest cap de setmana s'han estrenat sardanes de Lluís Alcalà i Òscar Barquer. Comencem per Òscar Barquer, que ha estrenat a Tàrrega aquest diumenge el seu aplec de la sardana, una nova sardana, una composició que s'afegeix al repertori amb voluntat de deixar empremta. La nova sardana porta per nom Aplec de Tàrrega, Sons de l'Ondara, i ha estat composta, com dèiem, per Òscar Barquer. L'aplec va comptar amb la participació d'alumnes de les escoles que han après part dels cursets del programa Saltem i Ballem, que divendres també eren a Bellpuig, reforçant així la vessant pedagògica i la continuïtat de la sardana entre les noves generacions. I el que també ha estrenat ha sigut Lluís Alcalà amb Marinada 50, dedicada al 50è aniversari de la colla sardanista Marinada de Castellbisbal. Ho va fer a Castellbisbal amb la seva cobla La Mediterrània, i així ho escoltem ara amb la gravació de l'estrena. És Marinada 50 de Lluís Alcalà.

0: Això era Marinada 50, la nova sardana de Lluís Alcalà.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
0: I ja veieu que aquesta setmana no parem amb les notícies i és que en tenim més.
1: Notícies.
0: I com veieu, totes bones. I és que el flabiolaire Albert Fontelles obté la beca Francesc Pujol de les primeres beques d'investigació del Centre de Documentació de l'Orfeó Català. El professor de música del Conservatori Professional de Dansa i de l'Institut del Teatre, Albert Fontelles, ha estat distingit amb una de les primeres beques Francesc Pujol per donar suport a la recerca i promoure estudis originals sobre el patrimoni musical català. El projecte ha presentat Francesc Pujol i la sonoritat del nou santisme, la música per a cobla en el seu catàleg d'obra, ha estat reconegut per la modalitat B amb una dotació de 5.000 euros. Les beques, que prenen el nom de Francesc Pujol i Pons, volen estimular la investigació musicològica a partir dels fons documentals del CEDOC i contribuir a la divulgació del patrimoni musical català. El musicòleg, graduat per la Universitat Autònoma de Barcelona i també en interpretació per l'Escola Superior de Música de Catalunya, actualment és docent del CPD i de l'ESMUC i també és flabiolaire a la Cobla Marinada. Nosaltres el felicitem des d'aquí, una abraçada, Albert, i per això escoltem una de les seves sardanes, Elegíaca, del flabiolaire Albert Fontelles. L'escoltem, aquesta sardana del Solsoní, que s'escrivia i s'estrenava el 2016.

0: Això era Elegíaca, d'Albert Fontelles.
1: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Novetats discogràfiques.
0: El col·lectiu sardanista de Balaguer vol enregistrar un disc de sardanes dedicades a la ciutat amb la Copla Montgrins. Sardanes com Les Fades de Hollywood, que estrenaven del Marc Timón l'any passat, o també Vallverdú d'Anna Nevat, o l'Arpia de Balaguer de Bàrbara Ardanui, o també la sardana La Iaia Asunción de Jean Castells i Pere Bages, que els valia el premi del certamen de composició de Gramunt. A més d'una nova sardana, ens anuncien de Pitu Chamorro, que s'estrenarà a la sardanada de Balaguer el 3 d'octubre, o una nova sardana d'estrena al novembre pels 75 anys del concurs de Collos. No sabem encara l'autor. Aquestes són algunes de les sardanes que s'enregistraran en aquest nou disc del col·lectiu sardanista de Balaguer, i és per això que l'entitat ha posat en marxa aquesta setmana una campanya de micromecenatge a la plataforma Barcami, amb l'objectiu de finançar un nou disc de sardanes vinculades a la ciutat. El projecte, que s'allargarà fins a principis de juny, pretén recaptar 1.000 euros per cobrir part dels costos d'edició d'un treball que commemora els 75 anys del concurs de colles sardanistes. El president del col·lectiu, Jaume Marvà, destaca que el disc neix amb la voluntat de posar en valor el patrimoni sardanista local i donar visibilitat a composicions recents vinculades a Balaguer. Durant la campanya, els mecenes podran adquirir el disc, però també diferents recompenses, com per exemple assistir a una sessió d'enregistrament amb els músics de la Copla Montgrins, entre d'altres. L'enregistrament està previst pel mes de juny als estudis 44.1 de Girona, amb audiovisuals de Sarrià, i anirà a càrrec, com dèiem, de la Copla Montgrins. La presentació oficial del disc es farà al novembre, coincidint amb la Festa Major de Balaguer. El treball inclourà un total de 15 sardanes i la dansa El Galop de Balaguer. Escoltem una d'aquestes sardanes que hi serà al disc, però en aquesta ocasió que recta la principal del Llobregat és Vallverdú, d'Anna Nevat, als 100 anys de Josep Vallverdú, i Aixalà guanyava l'accèssit a joves talents a la ja desapareguda La Sardana de l'Any.

0: cuplejant.cat.
1: I anem amb l'agenda.
0: L'agenda.
1: Un recull perquè som al maig i hi ha moltes coses. Divendres 22 de maig comencem a la 1 Festa Major de Corbins amb una ballada amb la Salvatana. I també divendres a les 10 concert de vigília del 39è aplec de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols amb un concert al Teatre Auditori Narcís Masferrer amb la copla La Principal de la Bisbal. Passem a dissabte 23 de maig. A 2 de 12, ballada a l'Ella amb la copla La Principal de Llobregat i a la 1, ballada a Cervià de les Garrigues amb la copla Tàrrega. També a 4:45 de la tarda, 82è aplec de la Sardana de Badalona amb la copla La Principal de Llobregat, la Marinada i la Ciutat de Girona. I a les 6, 38è aplec de la Sardana d'Esparreguera amb les coples Vila d'Olesa i Ciutat de Cornellà. També 30è aplec de la Sardana d'Almacelles, dissabte que ve a les 6 i a les 11 de la nit amb la copla Reus Jove. I a les 7 de la tarda, ballada a Arenys de Munt amb la Bellpuig Cobla. També dissabte que ve a les 8, ballada a Sant Feliu de Guíxols, ballada de vigília de plec del 39è plec de la Sardana amb la Bisbal Jove. I també a 2:50, ballada a Riudellots de la Selva amb la Principal de Banyoles. Passem a diumenge 24. Perquè a 2:11 i a 2:05, 39è aplec de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols amb les coples Principal de la Bisbal, Ciutat de Girona i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A l'espai de la Sardana. I també a les 11, ballada a la Massana amb la copla Ciutat de Manresa i també 28è aplec de la Sardana de Montroig del Camp amb la Reus Jove i la Principal de Tarragona a partir de les 11 i a 4:45 de la tarda. També a 11:45, la Principal del Llobregat serà al Pla de la Catedral i a 12:50, Bescanó, la Principal de Banyoles, hi farà una ballada que també farà la Reus Jove a Reus a 12:50, ballada d'aniversari de la colla Vella Dansa. I també diumenge que ve a les 12, plec del Cargol a Lleida amb una ballada amb la Vents de Riella. També a les 12, ballada a Palamós amb la Baix Empordà i també diumenge que ve festes de Pasqua de Pentecosta a la Jonquera amb una ballada amb la Vila de la Jonquera a partir de la 1 del migdia. També a la mateixa hora, Beques, ballada amb la Baix Llobregat per l'aplec dels Bruguers i també a les 6 de la tarda de diumenge que ve ballada de Festa Major amb un cada i reixac amb la Copla Sabadell. També diumenge 2:50, ballada de Sant Andreu de la Barca amb la Juvenívola de Sabadell i a les 7, ballada Molins de Rei amb la Bisbal Jove. I dilluns 25 de maig, a 4:45 de la tarda, 82è aplec de la Rosa a Lourdes i al Castell, és segona Pasqua, amb les coples Ciutat de Girona i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Això és a Tona. I aquesta setmana destaquem. Doncs no un, ni tampoc dos, però sí tres actes sardanistes. Són les tres gales del Premi Audiència dels nous Premis Preludi, que seran, atenció, doncs, els propers 18, 20 i 25 de maig al Casino de l'Aliança del Poble Nou a Barcelona. Tots ells a les 7 de la tarda amb la copla La Principal de Llobregat, per bé que la,

que l'acte del 20 de maig, el dimecres, és doncs, amb les cobles la principal de Llobregat i els Montgrins, perquè hi ha una sardana, la de Martí Delgado, que és a dues cobles. Són les tres gales a les quals el públic assistent podrà votar quines sardanes es classifiquen per la final en el Premi Audiència. Per tant, és interessant ser-hi. La darrera sardana de l'any passat, va ser La Pepita de Salrà, que és la que escoltarem ara, de Josep Coll Ferran, que guanyava aquesta sardana de l'any, per això l'escoltem ara, a càrrec de la Cobla Mediterrània, però com a punt, com a curiositat, que sapigueu que hi ha diverses sardanes que estan dedicades, titulades, a la Pepita, però són pepites de diferents llocs de Catalunya. Per exemple, tenim la Pepita de Bellvís, la Pepita de Gràcia, la Pepita de l'Hospitalet, la Pepita de Sallent, o també aquesta, la Pepita de Salrà, que és sardana de l'any, ni més ni menys. L'escoltem.

0: Això era La Pepita de Salrà, de Josep Collferrando.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Coblejant.
5: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem edició i ho fem amb una sardana ben representativa del programa d'avui, d'un dels temes, perquè ja ho veus que n'hi havien moltíssims, El País a l'Escola, de Carles Santiago, una sardana de 1994 que ens serveix perfectament per tancar el programa d'avui. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve, al mateix lloc i a la mateixa hora, per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força.

0: Són les 6.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. El Club Tenis Taula Ripollet i l'Ajuntament de Ripollet van inaugurar ahir al vespre la nova seu de l'entitat situada a l'entrada del poliesportiu municipal, a l'espai que ocupa una antiga pista de tenis. La nova instal·lació prefabricada de 700 metres quadrats permet instal·lar fins a 14 taules de joc amb totes les condicions reglamentàries. A l'acte hi van assistir representants de la Federació Catalana de Tenis Taula encapçalats pel seu president, així com el president del club, Xavier Peñarando, jugadors i famílies. L'alcalde, Luis Tirado, i el regidor d'Esports, Manel Martínez, van destacar la importància de la nova infraestructura. Decidim Ripollet ha iniciat aquest dijous als Pinatons el cicle de trobades Els Barris Parlen, amb Josep Maria Osuna, candidat a l'alcaldia. Una trentena de persones van participar en aquesta primera assemblea, entre elles membres del col·lectiu Pinatons. El manteniment del barri, la neteja o la manca de transport públic van ser algunes de les queixes recurrents. També es van denunciar la proliferació de porcs senglars, agreujada pels talls de llum a la via pública i l'acumulació d'escombraries. A més, el veïnat va reclamar solucions als col·lapses de trànsit que pateix cada matí. Durant la trobada, la formació va repartir una enquesta amb un codi QR per recollir propostes de millora per al barri i pel conjunt de Ripollet, i s'ha compromès a retornar al veïnat les propostes incorporades al programa electoral. I tanquem un punt d'agenda. Avui, a partir de les 8 del vespre, comença la nit d'acústic al Parc d'Oriol Martorell, amb sopar prou popular i, com no, música fins a 2:45 de la matinada. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
4: Ruta 66.
5: Aquí comença una nova edició de la Ruta 66. I ja van 17 anys al teu costat en unes 60 emissores de parla catalana. Una setmana més et portem novetats discogràfiques i un cop d'ull al passat amb els èxits de la història de la nostra música. Rep una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Si ja esteu preparats, comencem amb noves propostes d'artistes de renom. Vinga, comencem!
6: Ruta 66, el més nou. Novetats discogràfiques.

0: Des de Detroit, Michigan, ens arriba el 19è àlbum d'estudi de Susie 4, Freedom. La baixista i cantant segueix en forma i ho demostra amb noves composicions, com la que hem escoltat que dona títol al disc. En una altra es fa acompanyar d'un gran mite vivent, Alice Cooper. En aquesta, Kick Out the Jam.
1: Kick out the jams, motherfucker! Susie!

Free Falling és una cançó original de Tom Petty de l'any 89. I aquesta és la versió del britànic Chris Norman, antic vocalista dels Smokey, que va continuar als anys 80 en solitari. Lifelines és el seu nou àlbum de versions, on inclou cançons molt conegudes, com aquesta del 61 dels Everly Brothers, titulada Crying in the Rain.

Only Time We Tell, original del 82 de la banda de rock progressiu Asia. Després de molts anys, tornen a la càrrega amb un disc en directe, Live in England. 12 temes històrics, sobretot del seu àlbum de debut. Només queda un únic membre fundador, el teclista Geoff Downes. Anem per una altra d'Alsàcia, una del 84, The Heat Goes On.

Arkansas Math és el nou single de la cantautora Ashley McBride, un homenatge a les arrels de l'artista, el seu estat i la seva nova vida sense drogues. Ara ens anem a Tennessee amb un rapper, rocker i country, Jelly Roll, amb un altre homenatge, en aquest cas a la seva dona. L'acompanya en els moments més difícils. La cançó porta per títol Thorns.

Dust in the Battle és una cançó original de l'any 95 de David Lee Murphy. Aquest 2026 la rescata Jason Aldean, a duet amb el seu creador. Més novetats country. Marlboro Man és l'avançament en format de single del proper àlbum d'estudi de tres nois d'Arizona, els anomenats Midland, una de les bandes americanes més en forma en aquest moment.

Nobody's Fool forma part de Next Song, l'àlbum de debut del Cinderella. La banda de Pennsylvania editava aquest disc l'any 86, és a dir, d'això fa 40 anys. Curiosament, Jon Bon Jovi va col·laborar als coros. Aquestes 10 cançons de glam metal i hard rock estan íntegrament composades

Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox. Fins aquí el programa d'avui. Ens acomiadem amb un altre aniversari. Parlem del debut discogràfic dels Poison. Al capdavant de la banda de glam metal, Bret Michaels. Ara fa 40 anys començava amb la seva carrera amb cançons com Tall Dictate to Me, que tancarà el nostre espai radiofònic. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Són les 7.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. El Club Tenis Taula Ripollet i l'Ajuntament de Ripollet van inaugurar ahir al vespre la nova seu de l'entitat situada a l'entrada del poliesportiu municipal, a l'espai que ocupa una antiga pista de tenis. La nova instal·lació prefabricada de 700 metres quadrats permet instal·lar fins a 14 taules de joc amb totes les condicions reglamentàries. A l'acte hi van assistir representants de la Federació Catalana de Tenis Taula encapçalats pel seu president, així com el president del club, Xavier Peñarando, jugadors i famílies. L'alcalde, Luis Tirado, i el regidor d'Esports, Manel Martínez, van destacar la importància de la nova infraestructura. Decidim Ripollet ha iniciat aquest dijous als Pinatons el cicle de trobades Els Barris Parlen, amb Josep Maria Osuna, candidat a l'alcaldia. Una trentena de persones van participar en aquesta primera assemblea, entre elles membres del col·lectiu Pinatons. El manteniment del barri, la neteja o la manca de transport públic van ser algunes de les queixes recurrents. També es van denunciar la proliferació de porcs senglars, agreujada pels talls de llum a la via pública i l'acumulació d'escombraries. A més, el veïnat va reclamar solucions als col·lapses de trànsit que pateix cada matí. Durant la trobada, la formació va repartir una enquesta amb un codi QR per recollir propostes de millora per al barri i pel conjunt de Ripollet i s'ha compromès a retornar al veïnat les propostes incorporades al programa electoral. I tanquem un punt d'agenda. Avui, a partir de les 8 del vespre, comença la nit d'acústic al Parc d'Oriol Martorell, amb sopar prou popular i, com no, música fins a 2:45 de la matinada. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
4: Temps de llibres. Presenta Antonio Lozano.
5: Ets amic dels llibres? Els coneixes només de vista o encara no has descobert que t'encanta llegir? Sigui com sigui, passa, posa't còmode i dona'ns una oportunitat, perquè ara, al 91.3 de la FM, a temsdellibres.cat i a ripolletradio.cat, comença Temps de Llibres, el programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre. Ja saps com ens agrada al programa una bona novel·la negra. Doncs, si a tu també t'agraden, t'aconsello que no et perdis el programa d'avui, perquè ens visita una escriptora que t'encantarà conèixer, ja ho veuràs. A banda, tindrem les nostres seccions habituals, el tub d'assaig amb la Gemma Barberán i el temps d'escriure amb la Laura Gomara. I com sempre, estem al control el Jordi Puy i el Sergi Requena i al micròfon qui et parla, l'Antonio Lozano. Vinga, va, que tinc moltes ganes de començar un nou Temps de Llibres.

0: a temps de llibres, tub d'assaig.
1: Arrenquem el programa rebent a la nostra experta en temes d'assaig i als seus tubs, que no és ni menys que la Gemma Barberán, que avui ens porta un tema xulo, diria jo. Bon dia, Gemma, bona tarda, segons com ens escolteu. Què tal?
2: Hola, bon dia, bona tarda. Doncs sí, el tub d'assaig d'avui ve amb píndoles de saviesa, diguéssim. És un llibre de Joan Fuster de 1968, que no sé si et sonarà, Antonio,
1: bon
2: perquè
1: any,
2: va ser
1: l'any
2: que vas néixer, i jo també. És un recull d'aforismes que ha reeditat ara llibres i que porta per títol Consells, Proverbis i Insolències. I he de dir que han envellit molt millor que nosaltres.
3: que no
2: han envellit, vaja. A més, l'aforisme com a gènere, jo trobo que és molt xulo, que és com un flash d'idees, no? En el cas de Fuster, com diu Jordi Muñoz en el pròleg, la distància irònica no l'arrossega el cinisme, de la mateixa manera que l'escepticisme militant no el va dur a defugir el compromís col·lectiu. Us en porto un petit tast d'aquests aforismes. Comencem per un, que és com una declaració d'intencions, diu: ja coneixeu el cèlebre aforisme grec. Joan Fuster és la mesura de totes les coses. Bueno, aquí escombra cap a casa perquè agafa la màxima del sofista Protàgores, que diu que l'home és la mesura de totes les coses, i ell ho ironitza, no? Li dona com una volta més. I, de fet, ell va titular així un recull d'assajos de 1967. Un altre aforisme. Reivindiqueu sempre el dret a canviar d'opinió. És el primer que us negaran els vostres enemics. Aquí trobem el tarannà escèptic i antidogmàtic de Joan Fuster. I m'ha ressonat a un llibre que vaig comprar fa poc de Julian Barnes, que es diu Canviant de parer, que ha publicat Angle Editorial, on l'autor anglès explica diversos canvis de parer que ha fet al llarg de la vida. És a dir, canviar de parer és una mica això, no? Tenir la ment oberta i obrir-se la possibilitat d'estar equivocat i de defensar una cosa més assenyada, millor, o el que sigui.
1: Bueno, és el que deia algun filòsof d'aquells de rectificar de savis, també.
2: Exacte,
1: no?
2: La saviesa popular, també. Sí, sí, total. Un altre aforisme divertit de l'escriptor de sueca. Quan alguna vegada sembla que esteu d'acord amb altri, no en dubteu pas. És que hi ha un malentès. O sigui, quan un aforisme, quan et sorprèn i a la vegada t'il·lumina, és aquest flash, no? O sigui, és com una paradoxa que et diu: ostres, és veritat, i a la vegada et sorprèn. Hi ha alguna cosa de veritat aquí, diguéssim. Un altre diu: un amor sense decepcions no seria amor. Seria, què sé jo, confitura o música de Bach. Aquest, com que ens reconforta, no? I barrejar l'amor amb la confitura, doncs és, com, és genial. Encara hi ha aquest altre que sembla que ens estigui espiant, almenys a mi, potser. Diu: escriure, fer literatura, és tot això que vostès diuen i, de més a més, una forma de venjança. Jo crec, Antonio, que podies introduir aquest tema al pim-pam test, versió cum laude.
1: Bona idea, eh?
2: Versió entre el que escrius i la venjança. I acabo amb un aforisme que recordo haver llegit en algun lloc i que no sé si l'he vist pintat a la paret també, però que es podria pintar, que diu: les meves contradiccions són les meves esperances. Doncs fins aquí, el recomano molt, aquest Consells, Proverbis, Insolències de Joan Fuster. Moltes gràcies i fins a la propera.
1: Moltes gràcies, Gemma. A més, ens has deixat aquestes píndoles de pensament que ens fan reflexionar i donar-li voltes al cap mentre duri tot el programa.
2: Perfecte.
1: Ens veiem d'aquí 15 dies.
2: Gràcies. Fins aviat.

0: Esteu escoltant Temps de Llibres. Temps de Llibres, l'entrevista.
1: Avui us aconsello que us porteu bé, que no feu estieses, perquè us aviso que tenim aquí al programa els Mossos d'Esquadra. A veure, tampoc no us espanteu, que no s'ha comès cap crim. Bueno, realment un crim sí, però només de ficció, òbviament, i únicament a les pàgines d'un llibre, De l'ombra de mitjanit, que és la novel·la debut de la nostra convidada d'avui, la Mònica Bofill, a la que tinc el plaer de tenir aquí al meu costat als estudis de Ripollet Ràdio. Mònica, bona tarda, benvinguda, gràcies per venir-te fins aquí, fins a Ripollet, i sobretot gràcies per compartir amb nosaltres aquest temps de llibres.
2: Bona tarda i gràcies a vosaltres per convidar-me a parlar de la novel·la.
1: Una novel·la que estem parlant d'una novel·la negra molt clàssica, amb una estructura de novel·la negra. Es comet un crim, com una bona novel·la negra. Hi ha una posterior investigació i els encarregats de fer aquesta investigació, doncs, com que passa aquí a casa nostra, doncs són Mossos d'Esquadra. Ara, fins aquí tot normal. El que ja sí que és una miqueta més extraordinari és que, a part de que ser la teva primera novel·la, és un tros de novel·la, això us ho dic jo, és que, a més, aquesta senyora que ens acompanya porta mitja vida sent Mosso d'Esquadra. I dintre de ser Mosso d'Esquadra, molta part d'aquest temps destinada a la unitat d'homicidis. Això pinta guai, eh? Però bé. Dit això, comencem. Lo primer de tot, escolta'm, com ha estat l'acollida de l'ombra de mitjanit? Quin retorn està rebent? Que imagino que ja una mica de temps sí que has tingut de rebre retorn.
2: Doncs sí, la veritat és que, bueno, la novel·la es va llançar el 24, va sortir a la venda el 24 de febrer, i a dia d'avui, doncs, bueno, ja vaig per la segona edició.
1: Oh, que bé.
2: Sí, sí.
1: Oh, això no m'he escapat, això no tenia apuntat, veus?
2: Pues mira, la segona edició, la veritat és que, bueno, tinc la sort de tenir feedbacks que realment són molt bons. No sé, jo crec que hi ha gent que si no li hagués agradat m'ho hagués dit, i en canvi doncs, tothom em parla doncs, que ha agradat molt, que és molt àgil de llegir i que realment doncs, manté molt la intriga i el suspens per saber què passarà. I bueno, molt contenta, perquè la veritat és que sí que agrada.
1: I els companys de la feina que t'han dit, l'han llegit? Sabies que estaven escrivint una novel·la mentre la feies?
2: Sí que ho sabien, perquè abans d'escriure la novel·la havia fet relats curts, que havia presentat alguns premis i això, i sí que sabien que escrivia, i sabien que escrivia aquesta novel·la. Clar, ells sí que l'han llegit, i els hi ha agradat també molt, però el que té de molt divertit amb els meus companys és que hi ha petites referències a nosaltres.
1: S'intentaven identificar ells dintre dels personatges?
2: No, això sí que ja ho vaig dir. Els personatges són inventats i no hi ha res que els identifiqui, però sí que hi ha petits diàlegs, hi ha petites coses...
1: Coses internes, no?
2: Sí, que clar, això sí que han passat de veritat i bueno, que ells ho reconeixen, clar.
1: I una cosa, això de ser poli, fer una novel·la de polis, no és una miqueta jugar amb avantatge, fer una mica de trampa?
2: Bueno, no ho sé, clar, jo... Quan jo vaig escriure... Jo no volia escriure novel·la policíaca, la veritat, perquè pensava, ostres, jo quan llegeixo novel·la policíaca és bastant mentida tot. I pensava...
1: Pues precisament per això, qui millor per fer-ho que tu, no?
2: Clar, i per això ho vaig voler fer. Dic, no, és que en el fons a mi és el gènere que m'agrada, doncs ho vaig a fer. Dic, intentaré fer-la cenyint-me a la realitat, però sense que sigui massa avorrit, perquè òbviament aquí hi ha coses com la burocràcia que no poso, perquè si no seria molt avorrit. Però sí que és veritat que volia fer-la amb metodologia real. Sí, sí.
1: Com això dels temps, jo crec que ja la ficció també ens ha ensenyat molt a entendre que hi ha temps de les coses que passen, el tema burocràcia, els temes de anàlisi, coses d'aquestes que no són tan reals com els veiem als llibres o els veiem a les pel·lis o a les sèries de televisió, no?
2: Sí, clar, clar. És que, si no, aquest llibre tindria 600 pàgines i no seria, vamos, no sé...
1: Abans de parlar profundament de la novel·la, com sempre reconeixerem una miqueta millor la nostra convidada amb quatre pinzellades biogràfiques molt, molt breus. Tu vas néixer a Barcelona el mateix any que el Michael Ende, aquest senyor que va publicar La història interminable escrivia abans una que es deia Momo, que la Toni Morrison, el Premi Nobel estadounidenc que mencionava en el programa anterior, escrivia o publicava Solà, i que el Juan Mercè escrivia Si te dicen que cae. Tot aquest circumloqui és només per arribar a preguntar-te que com era la Mònica Bofill, nena? Quins records tens dels teus primers anys?
2: Nena, ui, doncs tinc un record molt bo, molt feliç. Bueno, a veure, quan ets molt petit no te'n recordes, jo, perquè veig les fotos. I clar, llavors em veig riallera, em veig jugant, em veig molt contenta. I després, quan començo a tenir doncs, aquests records, sí, molt bé. Jo recordo que, bueno, això la meva àvia, que encara és viva, té 97 anys, encara, si estigués aquí, ho explicaria. Perquè allà, sempre que la veig, li explica a tothom. La Mònica, la meva neta, des que era petita ja volia ser detectiu. Ostres. Detectiu. Però ja és veritat, a mi, bueno, m'encantava des de petita ser...
1: Aquesta era la pregunta que volia fer, precisament això, què volia ser de gran.
2: Tothom a la meva família ho té claríssim, perquè sí, des de sempre. Bé, me'n recordo molt, sobretot, a Starsky Hutch, les sèries. Mm-hmm. A mi m'al·lucinava veure Starsky Hutch, jo volia ser com ells, i com el Magnum, i Àngeles de Charlie, tots aquests...
1: I de fet vas estudiar investigació privada, això entenc que va ser abans d'entrar als Mossos, no?
2: Sí, va ser abans d'entrar als Mossos, jo estudiava perquè jo volia ser detectiu privat. Però l'últim any de carrera de la facultat, doncs, un company meu que ja era mosso d'esquadra em va dir, ostres, per què no proves entrar a mosso d'esquadra? I ho vaig aprovar, O sigui, no vaig ni poder provar a ser detectiu privat, que ja vaig saltar a mosso d'esquadra.
1: Escolta'm, i quan estudies investigació privada, que t'ensenya? Imagino que això de fer els foradets amb el diari, no?
2: No, això no. Bueno, tens moltes assignatures de dret. És una mica, els dos primers anys és igual que criminologia quan era els 3 anys. Ara ja és un graduat, però un grau, però abans era un graduat i llavors anàvem junts, investigació privada i criminologia. L'últim any sí que t'especialitzaves una mica en seguiments i una mica més, doncs, què és un detectiu privat, no? Però té moltes coses en comú.
1: I amb el tema escriptura, en quin moment? Tant adons que això d'escriure t'agrada i que vols dedicar-te a escriure novel·les o escriure relats, que abans deies que escrivies relats, també.
2: També quan sóc adolescent, la veritat és que també començo a escriure, però faig més poemes, poesia, però d'adolescent. Necessito escriure i faig poemes. Sempre m'ha agradat escriure, però sí que és veritat que fins que no som més gran no... És allò de quan tingui temps ho faré. Llavors, sí. Va arribar un dia que vaig tenir temps.
1: I ho vas fer.
2: Vaig passar per davant de la Biblioteca Central de Terrassa i vaig veure que s'ofertava el curs de taller d'escriptura de la Sílvia Alcántara. I vaig dir, doncs mira, aquí que vaig...
1: La Sílvia Alcántara, la d'Olor de Colònia.
2: Correcte, la d'Olor de Colònia. Sí, amb ella vaig començar. I ja va ser el primer any doncs, d'estar en el taller que amb uns premis que es fan a Terrassa, que són el Soleil Palet, de relats curts, doncs vaig presentar un relat i bueno, aquell any vaig quedar tercera. I ostres, jo vaig quedar en estat de xoc, perquè, clar, el primer any et poses a escriure i ja guanyes un premi que, bueno, dius tercer, però per no haver guanyat mai res i començar, Déu-n'hi-do. I, bueno, em vaig anar presentant, vaig seguir fent cursos d'escriptura, també vaig guanyar un primer premi de Soleil Palet l'any següent, si no m'equivoco, o l'altre, no ho recordo. I després ja vaig anar a l'Ateneu de Barcelona, llavors ja era més seriós ja pel tema fer la novel·la.
1: L'Ateneu és una miqueta la cantera de moltíssims escriptors dels que s'han passat per aquí, bueno, i molts que esteu publicant, encara que no passin pel programa, però és una cantera molt i molt bona. Sí, però tot i això, tinc entès que no va néixer allà a l'Ombra de Mitjanit, no? No és un projecte de l'Ateneu.
2: No és un projecte de l'Ateneu. De fet, l'Ateneu... vaig començar el que seria la prequela d'aquesta novel·la. Però quan vaig acabar el curs no em va agradar com va quedar. I vaig dir, no, la vull deixar descansar. I llavors, com que la vaig deixar descansar, vaig començar a escriure aquesta. I mira, m'ha quedat ara aquesta.
1: Això vol dir que tindríem possibilitats de veure la prequela d'aquesta algun dia?
2: Bueno, no se sap mai, perquè ara ja estic amb la continuació d'aquesta, o sigui, no ho sé.
1: Bueno, això és com les sagues, fas com els de la Guerra de les Galàxies, comences pel 4, després tires cap a l'1.
2: Sí, però jo no volia, jo quan vaig començar, jo no volia, vull dir, jo volia escriure una novel·la i ja està, però mira, les coses van així, perquè sé que hi ha gent que ja va amb la idea de fer una saga, la primera, la segona...
1: A mi el que entre cometes me molesta una mica és quan la novel·la té èxit, jo entenc que l'editorial doncs vulguin estirar el xiclet, però si una novel·la o una saga neix pensada en ser una saga, tindrà tota la història coherència. Quan intentes estirar ja una cosa que no tenies intenció d'estirar, és quan se comença a notar una mica, no?
2: Sí, però jo el que faig en aquesta, clar, jo ja venia de la que no he publicat i de la que he de refer, per tant, jo ja tenia un fil conductor.
1: Claro.
2: I quan faig aquesta, també deixo coses una mica obertes, que podrien continuar, sí, però també quedaria ja... Bueno, que cadascú imagini el que vulgui a l'hora de tancar aquesta novel·la, no?
1: Hi ha coses... De vegades és com la vida, no tota la vida es tanca.
2: Exacte.
1: No? Clar, el principal,
2: exacte,
1: òbviament, sí, aquí tindrem... Si hi ha un crim, trobarem un culpable,
2: exacte,
1: tindrem... Però hi ha coses que hi ha serrells que queden allà, que es poden tancar, o el que dius tu, cadascú que els tanqui com vol. I sent aquesta la teva primera novel·la... Com arribes a Delicte? Vas haver de picar moltes portes? Perquè, clar, un novell no és el mateix que ja tens un recorregut, tu ja tens una novel·la, si truques amb el senyor Delicte diràs, ostres, doncs encantada, perquè ens va agradar la primera o va funcionar molt bé, no per la segona edició, però que quan no et coneixen, a part de guanyar doncs el Zoler per ell algun altre premi, ha de ser més difícil, no?
2: Bueno, de fet, quan vaig acabar el curs de novel·la a l'Ateneu, vaig fer una altra assignatura, un altre curs breu, que era d'edició i publicació de llibres. I, bueno, i realment allà ens ho van pintar negre. Van dir, bueno, és que publica molt poca gent i és molt difícil. Llavors allà sí que és cert que ens van recomanar anar a editorials petites. Editorials, doncs, bueno, d'aquestes més... que no tirar per les grans editorials perquè llavors et tanques portes. I la veritat és que vaig... també ens van recomanar, ens van parlar, no recomanar, ens van parlar dels agents literaris, i aquest manuscrit el vaig enviar a un agent literari. També és veritat que quan jo mirava, perquè ho mirava per la web, no acceptem manuscrits, no acceptem manuscrits, no, i clar, i dius, a veure, qui accepta manuscrits? I vaig trobar un agent literari que sí que acceptava. Llavors, bueno, li vaig enviar i no vaig tenir resposta. Mm. Però llavors vaig veure... Editorial Delicte, i vaig dir, ah, bueno, accepta manuscrits, pues
1: provem-ho, no?
2: Provem-ho, i ja està.
1: Oh, que bé.
2: I sí, sí, la veritat és que, bueno, estic molt contenta perquè va anar molt de pressa.
1: No, ara, sí, i sí, és el que diem, no?, que és veritat, que el mercat editorial hi ha tantíssima oferta, tantes persones que escrivim, que ens agradaria veure el nostre llibre publicat, que està tot com a molt sobresaturat, no? I sí que és cert que si intentes anar vos amb un penguin, amb un planeta, no vull ni pensar la quantitat de exemplars, manuscrits o sinopsis que deuen rebre cada dia. Que ja deu ser un miracle que obrin el teu mail, només que te l'obrin. I si
2: sí,
1: ja el llegeixen, ha de ser increïble, no?
2: Sí, sí. Bueno, jo tampoc no anava en cap mena de... Perquè la gent em preguntava, i què faràs si no t'ho publiquen? Bueno, doncs es quedarà en un calaix. No passa res. Vull dir, jo el que volia era escriure. Sí, això m'ho vaig passar superbé escrivint la novel·la i, bueno, si arriba aquest final... Doncs, ostres, meravellós, però...
1: És que, per desgràcia, al final, aspirar a viure d'escriure és complicadíssim.
2: No.
1: O sigui, però ja ni els grans noms... I si, a més, ho fas en català, encara és molt més, encara és molt més complicat el mercat. Amb la qual cosa, el que es tracta és el que dius, passar-t'ho bé. Si tens la sort de que algun editorial té la pública, a més, ara sí que és veritat que, entre cometes, és més fàcil perquè tens la possibilitat de l'autopublicació. Amb la qual cosa, doncs, sempre pots tenir l'opció de dir, si tinc una... i editorial me l'agafa i jo crec que amb el meu producte, escolta, doncs me l'autopublico jo i qui el llegeixi qui vulgui, ja està, no?
2: Sí, sí, i tant, és una opció. Hi ha gent que conec que ho ha fet i són llibres meravellosos,
1: sí.
2: Vull dir que...
1: De
2: sí,
1: fet,
2: sí,
1: molts grans noms han sortit de l'autopublicació.
2: Sí, sí,
1: els noms d'avui han sortit primer la seva primera novel·la o primera i segona són autopublicades.
2: Sí, sí, és cert.
1: I el primer Sant Jordi com va ser? Això de viure el Sant Jordi des de l'altra banda de la taula?
2: Bé, va ser molt divertit. Va ser molt... I més a Barcelona. Jo reconec que no vaig mai a Barcelona. No, intento no anar, perquè...
1: A mi m'agrada molt, però m'angoixa molt. A mi també em costa molt baixar a Barcelona.
2: Costa molt, molt. Però, bueno, era el primer Sant Jordi i el que dius, des de l'altra...
1: Des de l'altra banda de l'ou, que xulo.
2: Em va fer molta gràcia perquè m'ho vaig passar superbé i, a més, la gent amb qui comparteixes la taula, que ja coneixes gent nova, i, a més, són escriptors com tu, i, bueno, n'hi ha que porten la tira escrivint i dius, ostres, quina sort, no?
1: Amb qui vas compartir taula?
2: Amb qui vaig compartir? De la meva editorial vaig compartir amb la Maribel Torres, i també vaig compartir després on vaig estar, a l'Ara, amb l'Anna Maeso,
1: sí,
2: i també amb el Cesc Cornet, que estava també a la taula.
1: Ah,
2: sí, sí. I bé, molt bé, la veritat és que, bueno, està molt bé perquè, no sé, crees ambientillo, sí, no? I és xul. I una cosa que sí que em va sobtar molt, i això ja ho he explicat, és, com a curiositat, quan tu estàs, ets novell i estàs a l'altra banda, veus a la gent que passa, et mira el teu llibre, però després et mira tu. I si no et coneix, passa de llarg.
1: Bueno, això passa molt, també. Bueno, és un dia molt també d'anar a buscar, de vegades vas a buscar l'autor, sí, vas a buscar pues, la signatura...
2: Sí, sí, és molt normal, però la meva experiència va ser aquesta, no? De dir, ah, està mirant el llibre, però després de mirar tu i dius, bueno, no
1: m'acaba de sonar, no sé qui és, no? Pues ells, escolta'm, ells s'ho van perdre i sense esteu escoltant ara i no l'haveu comprat en el seu moment, aprofiteu i compreu L'Ombra de mitjanit, que és una passada de llibre. Jo amb el programa sempre faig una pregunta, la tiro cap al meu terreny, el tema de l'accessibilitat. A la 11 el teu llibre encara no hi és, a 11 anem despacito, però tampoc no l'he trobat en format audiollibre en cap plataforma. Saps si hi ha intenció per part de l'editorial de fer-ho? És una cosa que està por ahí en el limbo?
2: Bueno, això li haurem de preguntar al Marc, no? Que és l'editor, a veure si ho té pensat o a veure què. No ho sé, la veritat.
1: No, perquè sí que és cert que a nosaltres tenim altres possibilitats de llegir llibres, ara que això de les tecnologies ens ajuden molt, però sí que és veritat que el tema de l'audiollibre és una cosa que està molt en boga ara i que a persones, ja no a persones que tinguem discapacitat visual, sinó a qualsevol mena de persones, és una cosa que cada dia té més tirada, no?, el tema de l'audiollibre. Jo sempre, sobretot, intento conscienciar de que, no és el vostre cas, perquè normalment no els colliu vosaltres, però que busquin un bon lector. Perquè una molt bona novel·la mal llegida te la pot esgarrar del tot.
2: Sí, sí. Tens raó, amb això que dius. I, de fet, conec gent que, per manca de temps, es posa els audiollibres per poder seguir una mica les novetats literàries, quan va al cotxe, quan va en tren, quan va...
1: Jo no puc, tampoc. A mi, o sigui, jo, igual que seia per llegir un llibre quan equipava, ara haig de seure i escoltar-me. Si no, el meu cap comença a volar, jo soc molt disperso, i als dos minuts m'he perdut completament del fil de la història, també t'ho dic.
2: Sí, sí.
1: I després, arribant al tema ja propi de la novel·la, una cosa que m'ha agradat molt és que els polis són polis però tenen la seva vida al darrere. O sigui, no és una cosa que diguis, escolta'm, lo típico aquest de... No són ni el Bruce Willis aquest de la jungla de cristal, ni tampoc aquests tan amargats com el Harry Hole del John Esbo. O sigui, són persones pues, amb els seus problemes, amb la seva vida fora de la feina, amb les seves merdes personals, però que tenen feina i tenen vida fora de la feina, no?
2: Sí, sí, això m'interessava molt fer-ho constar, perquè estem una mica acostumats, no, al cine, al policia, que és el superheroi, i viu 24 hores per la feina, sobretot en els crims. No és veritat, o sigui, la policia resol molts crims, són molt bons treballant, però tenen una vida.
1: I que quan hi ha un crim no estàs 24-7 pensat en resoldre el crim.
2: Bueno, sí que te'n vas una mica a casa, bueno, pensat-hi,
1: sí,
2: però...
1: Sí, però avui però estàs a casa, exacte. Sí, sí, una cosa és que al cap els problemes te'ls portes, igual que quan tens un problema a la feina, doncs hi arribes a casa i costa tant de bo poguessin dir, ho deixo aquí i es queda aquí, no?
2: Sí, sí, i tant. Però tens la teva vida, clar, i has de seguir-la fent, i tenir una vida comporta, doncs, moments molt bons i moments no tan bons. Llavors, doncs, bueno, una mica és els personatges, no?, en alguns moments que no són tan bons, doncs com aprofiten o com poden lligar anar a treballar amb un fet que és tan delicat com és anar a un crim, perquè no només és resoldre la part d'investigació, sinó també que has d'estar amb la família i has de... Bueno, hi ha molta cosa psicològica darrere, sí, no? Perquè és molta empatia, també tu t'emportes a casa tot aquell patiment de la gent. Llavors, com gestiones el teu i com gestiones el dels altres, no? I això és el que a mi m'interessava molt mostrar.
1: La trama de la novel·la és que, bueno, pues els Mossos d'Esquadra, pues en aquest cas l'Ariadna, el Robert i la Nora també, una mica, doncs han d'investigar un crim, que és el crim d'un famós periodista especialitzat en el true crime, aquí a Catalunya. Fins i tot jo, que no sóc gaire espavilat, li he trobat similituds amb un tal Carles Porta, que segurament te soni una mica. Ara, sé que t'ho han preguntat mil vegades, però t'ho haig de preguntar. Sí. Què et porta a apel·lar al Carles Porta, o digues-li com vulguis, què t'ha fet aquest senyor?
2: No m'ha fet res, fora, no m'ha fet res. Però, bueno, és que és la figura estrella, llavors, és ell.
1: Sí, sí, és clar. És una cosa però... que la identifiques de seguida.
2: Però no és personal en absolut, eh? Però, bueno, la idea...
1: Que en aquest cas es diu Oriol Dorca, no? Exacte. És a dir, un pseudo pseudònim, per dir-ho d'alguna manera, no?
2: Sí, sí, és Oriol Dorca. Bueno, és una mica... És ell la figura que em va donar la idea de la novel·la, clar, de dir, ostres, el true crime, no?, que toquen tota aquesta temàtica tan policial, tant de resoldre, de mostrar com es resolen els crims i de fer-ho, doncs, una mica com un show, no? I vaig pensar, bueno, i què passaria si passés a la inversa? És a dir, si el senyor que és ficció acaba sent realitat. I, bueno, d'aquí, clar, li va tocar a ell, però... que no és personal.
1: Has pogut arribar a parlar amb ell? T'ha dit alguna cosa? Li has dit tu alguna
2: cosa? No, no, no.
1: Carla, si ens escoltes, escolta'm, truca al telèfon que surt en pantalla i ho arregleu amb la Mònica, vale? I una cosa, amb això, clar, per què creus que té tant d'èxit el trucarem? Tu que ho vius com a feina, per què creus que té estat tan de moda ara?
2: Ostres, amb això, aviam... jo crec que és que sempre el tema de la foscor, el tema dels crims, totes aquestes coses atrauen a la societat, atrauen, ho portem a dintre, sí, no? Una mica aquestes coses de ficar-nos pel mig d'aquesta foscor, d'aquestes... Ningú vol al seu costat, està clar, però alhora tots en tema de cinema, de llibres, tothom ho busquem, a veure què ha passat i a veure què veig. No ho sé, clar, jo entenc que el true crime és això, però en directe, en televisió, és molt més proper. També parla de molts casos que han passat aquí, sí, a casa nostra. Llavors, bueno, també et sents com més identificat, de dir, ostres, això ha passat aquí a la ciutat, d'aquí al costat, i, ostres, que fora, ha passat això, no? I jo crec que és això, el poder, que la persona que ho veu es sent més identificada que en aquesta societat que passen aquestes coses.
1: Jo en el cas del Carles Porta tampoc no l'he seguit gaire, però no l'he vist tampoc una cosa molt sensacionalista. No he vist, el que jo he vist, com a mínim, l'he vist tractar els temes amb molt de respecte, amb molta cura, no buscant el sensacionalisme, no?
2: Sí, sí, és
1: no sé
2: cert,
1: si, tu, si te'ls has mirat tu abans, ni que sigui per documentar-te per la novel·la.
2: No, sí, jo tampoc no el veig. Fa greu, veig alguns que conec els meus companys i els veig.
1: Esclar, perquè tu veuràs companys teus que per el que sigui estaven amb alguna investigació al cas, no?
2: Llavors sí, aquests els veig, bueno, fa gràcia. Però certament no segueixo, tampoc el true crime. Però sí que em consta que és el que dius, no? Ells ho fan des del respecte més profund i més absolut. I és una manera també... em consta de reconèixer, fer un reconeixement, no?, de les famílies que han patit aquestes pèrdues i que puguin anar també al programa i una mica doncs, tancar un dol, sí, o poder... Em consta que és per aquí, que va. Però, clar, jo en el meu llibre surt aquesta figura i tothom pensa en aquest programa, però hi ha altres, sí, true crimes. Sí. Llavors, bueno...
1: Aquest d'aquí, potser aquí a Catalunya, és el més conegut, exacte, és el que més, sí, nom té, és el que... Tots pensem, quan hem vist això, tots hem pensat en aquest, no hem pensat, sí, en un altre, hem pensat, sí, en aquest una miqueta. Sí. I precisament, dintre de la novel·la, a part d'investigar el crim que es comet sobre l'Oriol Dorca, hi ha una altra investigació paral·lela d'un cas, que és el del Mas Corcat, un crim que va passar a Collbató, i que en teoria està jutjat i està resolt, però l'estan preparant una miqueta per fer un programa d'aquest del true crime. No en tenies prou amb un crim que et vas haver de complicar la vida amb intentar resoldre dos?
2: Bueno, però clar, jo faig el que era real, després el que era ficció, que era real però també estava preparant-se per una ficció, diguem, doncs s'acaba també involucrant-se en la realitat. Una mica era el joc aquest, no?, de real-ficció, ficció-real, i com jugar una mica amb aquests dos crims, de com s'acaben solapant l'un amb l'altre.
1: I no has arribat a un punt que s'ha arribat a creuar pistes sospitosos d'una amb una altra, o tenies tot tan ben estructurat que no va haver aquest problema?
2: No, ho tenia molt estructurat. Jo treballo, ho faig amb escaleta. Uh-huh. Llavors, quan a cada escaleta hi havia aquí... això es fa, això surt per això, i això d'aquí passarà per l'altre. Llavors, bueno, és com un puzzle, m'ho, sí, vaig passar molt bé, perquè és com anar fent un puzzle i després quan ho tens tot, ho llegeixes, ho rellegeixes, ho tornes a llegir i veus que tot quadra, que no... Sí. I no, tot escrit, si no seria complicat.
1: Sí, més amb novel·les d'aquesta mena, que has d'anar deixant caure pistetes, has de dir coses que després passen desapercebudes la primera vegada que te la mires, que després si te la tornes a llegir dius, ah, mira, si aquí m'ho estava dient i jo no me'n vaig adonar amb el seu moment.
2: Sí, sí.
1: Has hagut de posar pistes a posteriori o ja ho tenies tot hiperplanificat?
2: quan ja, o sigui, sí, quan en relectures alguna detallet, clar, no? Algun detallet, perquè jo abans d'enviar-la a l'editorial la vaig deixar llegir a dues persones. Uh-huh. Llavors, clar, les opinions també em van anar superbé. Sí. I llavors, allà vaig retocar coses. Llavors, també, quan l'envies a l'editorial, també em va fer alguna puntualització. Escolta, aquí podies deixar una mica més, una pisteta aquí. I, clar, això ho vas introduint, res, una ratlla o dues, però sí, a posterior, alguna parell o tres, o alguna modificació, sí. Sí, sí.
1: Els protagonistes, que dèiem abans, els investigadors, són l'Ariadna, que és una noia jove que acaba d'arribar al cos d'homicidis, està el Robert, que és una miqueta més veterano, i la Nora, que és una supervisora. El que dèiem abans, tots tenen els seus problemes, a part de això. Amb quin dels tres t'identificaries més? O tenen tots algú de Mònica? O no tenen res?
2: Tenen alguna cosa de Mònica tots, i o sigui, no m'identifico en cap, però tots tenen clar, una mica de la meva experiència i una mica de gent que he conegut o de coses que he sentit. És a dir, tenen més de fora que no de mi, eh? Però bueno, també m'agraden tots tres. No podria dir quin m'agrada més i quin menys.
1: I escolta, abans deies que escrivint, com escrius? Tens alguna hora determinada? Tens algun lloc fetitxe per escriure? Amb música, amb silenci, amb alguna bebuda? Anava a dir drogues, però no et posarem aquest compromís, no, que ets poli.
2: Ja et dic que no. Silenci absolut. No, música i això no. Silenci. I després em va molt bé, gairebé sempre és al matí, a escriure els matins. Quan, després de fer el cafè, doncs ja em puc estar 4 hores seguides, i perquè era per a dinar, perquè si no potser em passaria tot el dia...
1: Sí, ets capaç de seure i posar-te hores i hores escrivint.
2: Sí, sí, sí. Sí, i tant. I els caps de setmana puc estar matí tarda i si no faig altres coses, com anar a la muntanya, que també m'agrada molt. Però si no, sí, podria estar tot el dia. De fet, a vegades penso, quina ràbia que he de parar. Sí.
1: Escolta'm, una miqueta això d'escriure una novel·la de Crimson Pauline és una miqueta dur-te la feina a casa, també. No et venia més de gust fer qualsevol altre tema de... Sí que és cert que, a veure, que al final, pues, aquest tema el domines, i temes d'investigació segurament per lo que fa al tema criminal no et calen, però per desconnectar hi ha gent que fa que es busca escriure de coses completament diferents a lo que fan a la feina, precisament per això, per oblidar-se del seu dia a dia.
2: Sí, jo ho volia fer, però és que cada vegada que escric em surt mort. I llavors, no, vaig dir, no ho intentis, Mònica, vull dir, flueix, et surt un mort, pots parlar del món. Però sí, jo ho intentava. Però, bueno, la Sílvia Alcántara no sempre deia que quan no sàpigues com seguir amb la teva història, posa-hi un mort, que llavors ja continues. Però és que a mi et surten des del començament. Jo faig la primera pàgina, pam, ja hi ha un mort.
1: Ja tens, sí, bueno, de fet, a la història és a la primera pàgina, exacte. Surt un mort.
2: Exacte.
1: També t'haig de dir, i t'haig de felicitar, perquè és una de les, entenc que per la teva professió, és una de les millors descripcions d'un cadàver sense sex, gens explícit, o sigui, una miqueta sí, però tampoc no és macabre, no és... Però és una descripció, ostres, que m'ha semblat molt realista. Jo que soc molt fan, i aquí el programa, ho saben, soc molt fan de la novel·la negra, m'encanta. Jo diria que és una de les millors descripcions d'un cadàver que he llegit mai.
2: Ostres, pues gràcies, perquè la veritat és que volia justament fugir del tema macabre, del
1: no,
2: tema...
1: No, o sigui, no, o sigui, són petits detallets, i a, sí. a més no és una descripció... No és una descripció gaire ampla, o sigui, no és un... No distes dues pàgines, no, són 4 frases, sí, però sí. Superben dites. Sí, però te fan concentrar-te, veure imaginar-te'l, i a més dient coses que no són tòpics, que moltes vegades és el que diu quan fas una descripció d'un mort, quan no n'has vist cap, entenc que per desgràcia no serà el teu cas.
2: No, clar, n'he vist uns quants, sí.
1: Imagino que d'aquestes coses no t'acaben prendre punts, perquè això et queda.
2: Sí, això es queda. Et queda uns més que altres, però sí, et queden aquestes coses, clar, són molts anys, ja no només també treballant al grup d'homicidis, prèviament també en investigació bàsica o en el carrer, també vas a aquests serveis i també estàs acostumat a veure-ho.
1: Arribes a acostumar-te? O ho toleres, o vas sobreportant?
2: Necessites buidar, necessites treure-ho, però A mi veure un cadàver no sé si dic costum o bueno, has d'estar fet per aquestes coses també, però el que sí que has de buidar i has de treballar molt és totes les emocions que comporta el tema del cadàver, és a dir, tota la família que hi ha darrere, tot això sí que, has de treballar-ho, i per sort amb l'equip que fèiem doncs això ho treballava moltíssim. I això, escriure a mi també m'ha ajudat molt,
1: sí. És que moltes vegades també és terapèutic, no? És una miqueta, és el que deies tu abans amb el programa del Carles Porta, que si la gent ho explica una miqueta és com tancar el cercle. Una forma també de treure-ho fora és escriure-ho.
2: Sí, clar, en aquest llibre aquí ningú veurà, però hi ha moltes pinzellades de moltes experiències meves que m'han ajudat també d'anar deixant-ho anar, no? I de dir, ostres, mira, jo vull que quedi aquí recollit per mi també.
1: I ara que dius aquí amb el llibre, les maneres aquestes de desviure a la gent són teves? Són tretes de l'experiència?
2: De desviure? Què vols dir?
1: De pelar a la gent, de carregar-te'ls.
2: No, això és ficció. No, és ficció tot això. No, no.
1: No hi ha cap cas que tingui algun paral·lelisme amb res del que passa amb el llibre, no?
2: No, sí que diré, però no ho explicaré, que hi ha un personatge que està basat en un personatge real.
1: Bo, dolent?
2: Dolent.
1: No pregunto més.
2: No, ja està.
1: Una cosa que sí que et deia abans, fora de micro, que m'ha agradat molt, és que la situïs a casa teva. Tu ets de Terrassa, la història passa a Terrassa, hi ha molts llocs molt identificables de Terrassa, doncs des del Parc del Paradís, l'Estació del Nord, el carrer Soler i Palet, jo què sé, jo que he tingut la sort també de treballar a Terrassa, que jo ho veia tot i a mi això m'encanta, això de que passin les coses a casa nostra, que si és aquí, doncs jo pugui conèixer, si no ho conec i em pica la curiositat, tingui la possibilitat d'acostar-me i veure els escenaris on ha passat tot, és superxulo.
2: Sí,
1: no
2: sí.
1: Hi ha cap necessitat d'anar-se'n a fora a fer-ho, no?
2: És que jo volia fer així, volia que la història passés a casa, allà on jo visc, i que els personatges es moguessin pels llocs on jo conec. De fet, vaig anar, per descriure els edificis o descriure el parc, vaig anar allà a veure on està això, on està allò, i fer fins i tot doncs, la ruta, si van cap aquí, anar jo, cap on, el temps que es tria d'un lloc a l'altre, tot això ho vaig anar a mirar, però sí, jo volia que la història passés a Terrassa, perquè és una ciutat molt bonica i que també, bueno, té uns edificis i té expressió. Jo volia que, a més, doncs això, que passés en allà aquesta història.
1: I el Lleida, Collbató, les coneixes també? O això ja ha estat més de...
2: No, això
1: més genèric, no?
2: Més genèric, sí. Això ja ha estat més genèric.
1: Bueno, ara també la possibilitat, la sort que tenim és que tenim el Google Maps, que si vols moure per un carrer també t'ajuda molt, no?
2: Mira, tot el que poso, el que no conec està buscat per Google Maps, és a dir, que és real, no m'ho he inventat, eh? O sigui, allà els llocs que surten ho he mirat amb les fotos del Google Maps i com si fos real.
1: Escolta'm, i a Terrassa no t'han dit res des de l'Ajuntament, però és molt xulo que ens posis en una novel·la, és que fins i tot a mi s'ha macut. Igual que es fan rutes per Barcelona de segons quines novel·les, escolta'm, tens una ruta molt xula per fer la ruta de l'ombra del crim, de l'ombra de la mitjanit.
2: Bueno, no, de moment no hi ha ningú que m'ho hagi dit, però...
1: Bueno, sí. El que portis dos o tres edicions més, espera't.
2: Bueno, tot podria ser, però sí, ja podria quedar per una ruta, i tant que sí.
1: I el que sí que m'has dit abans era que estaves ja treballant una miqueta amb la continuació de la... Bueno, entenc que no la continuació de la història, però sí amb la continuació amb els mateixos personatges, amb els mateixos Mossos d'Esquadra.
2: Sí, perquè els vull fer evolucionar. És a dir, tampoc no penso fer d'aquí 10 llibres més ni molt menys, però sí que la meva idea és fer etapes de, bueno, una mica l'Arian, sobretot, no? És joveneta, acaba d'arribar, bueno, doncs una mica més endavant. I com és estar allà, no? Quan porta un temps aquí al grup d'homicidis i això. Fer-los evolucionar una mica en aquest sentit de feina i després també, evidentment, emocionalment, que també la vida en uns anys també els hi canvia.
1: I potser trobem alguna resposta que no hem acabat de trobar amb aquest llibre, no?
2: Potser.
1: Ara que has dit el grup d'homicidis, una cosa que sí que m'ha sobtat molt, és que el grup d'homicidis amb el llibre, entenc que la realitat també, qui t'ho ha de discutir, el situes a Granollers. Jo pensava que si en Terrassa o Sabadell tindrien un grup propi, no? per entitat de ciutat.
2: Clar, això forma part de l'organigrama dels Mossos. Sí. Però sí que hi ha investigacions a diversos llocs, però com a especialitats són més centralitzades. Mm. Llavors, en aquest cas, estan a Granollers.
1: És una miqueta això, no? M'ha cridat el tema d'això. Res més que tu penses, aquí per proximitat tenim Sabadell, que és molt, més menys molt similar amb habitants, amb tamany de Terrassa, i m'ho imaginava igual, per això m'ha cridat una miqueta l'atenció.
2: Això la veritat és que vaig pensar, dic, potser la gent això es col·locarà una mica, què hi pinta, no?
1: No, però a veure, és el que et dic, al final... Potser, si ho fa qualsevol altre, dius, per què els he posat? Però clar, ho fas tu, millor que tu, no pots saber ningú com funciona l'organigrama de dintre dels Mossos.
2: I jo em volia assenyar a la realitat, dic, ostres, però no em puc inventar, perquè no m'agrada inventar-me coses de... Pues no, et situaré allà on és i ja està.
1: Bueno, de vegades jo recordo com algun taller d'aquests d'escriptura que he fet també, a vegades em deies que... escrivies alguna cosa que se'n va immersant i tu dius, però és que això ha passat de veritat.
2: Ja.
1: I et deien, ja, però és que no ho sembla.
2: Ja, això també passa.
1: I moltes vegades això dius, ja no és que sigui veritat o no, és que si no ho sembla, el lector no s'ho creurà, encara que sigui veritat, perquè tu no estaràs allà per explicar-li que això és veritat.
2: Això és veritat, cert, sí.
1: Pues Mònica, nosaltres també, abans d'acabar les entrevistes, les converses, tenim el nostre interrogatori. Em fa molta il·lusió fer un interrogatori a una persona que fa interrogatoris. Vale? Aquest és molt més inocua, és el que diem al pimpantes, que són una bateria de preguntetes curtes que les pots justificar o no, com et vingui més de gust. Vale. Vale? Comencem. El pim-pam-test. Un llibre de la teva infantesa.
2: Ui, un llibre de la meva infantesa. Tirant-lo blanc.
1: Ostres, per ser la infantesa, déu-n'hi-do, eh?
2: Era un còmic. Eren...
1: Que xulo.
2: Sí.
1: Un llibre que t'hagi marcat de qualsevol època.
2: Doncs ara, aviam, és que no me'n recordo com es diu l'autor, bueno, és nòrdic, eh? És el del Llop i el Vigilant. Mm. El Vigilant i el Llop. És una trilogia, i ara justament acaba de treure un quart. No és que... aviam, m'agrada molt aquest llibre per la manera en què està escrit. És una escriptura com molt literària i és una... És, és

0: I n'he tret un.
1: Si un llibre no t'agrada, l'acabes o el deixes?
0: L'acabo. L'intento acabar. Em sembla que només he deixat un a la meitat i em sap greu dir-ho, però és La muntanya màgica.
1: Bueno, ja...
0: Em sap greu. Però...
1: Jo no sóc tan benèvol, jo me'ls ventilo molt abans.
0: Em vaig llegir sencer el Quixot, la Ilíada i la Odissea, sencers, però, ostres, aquest l'he hagut de deixar.
1: Si has vist la pel·li, llegeixes el llibre?
0: Sí que ho faig, però he d'esperar temps.
1: I al revés, si has llegit el llibre, te mires la pel·li.
0: Sí, sí.
1: Doncs a mi això, segons, m'acosta molt. Si he llegit el llibre, no tinc per costum mirar-me les pel·lis.
0: Ai, doncs pues sí, perquè això puc comparar, de veure si què s'han deixat, què no, què canvia, què no.
1: Jo no passa, que jo m'he muntat la pel·li al meu cap i, òbviament, no coincidirà amb la pel·li que estan fent, doncs m'acabo de saber. Per parlar del teu llibre, club de lectura o presentació? No sé si has fet ja algun club de lectura, si has tingut la possibilitat.
0: No n'he fet encara cap, però tinc, a finals d'aquest mes en tinc un.
1: On el faràs?
0: Ai, ara m'enganxes, perquè a Sabadell.
1: A Sabadell.
0: A Sabadell. I en tinc moltes ganes, perquè ja podré parlar de tot.
1: Que això és el més xulo dels clubs de lectura i és el que no podem fer aquí. Aquí has de passar molt de puntetes per tot, sí. Perquè òbviament no podem esgarrar la història, que es tracta que la gent el compri i se'l llegeixi. Però en un club de lectura, la gent que hi és se l'ha llegit i pots rebre feedbacks que no et podem donar.
0: Exacte.
1: Que no et podem donar aquí.
0: Sí,
1: no?
0: Sí.
1: Has fingit mai haver-te llegit algun llibre per quedar bé, per fer-te la interessant?
0: No.
1: No sé si t'ha passat, però suposem que t'arriba a passar. Si te fan una mala crítica a algun periodista i després te'l trobes, el saludaries, et faries la longuis, posaries el peu a veure si cau de lloros?
0: Home, no, el saludaria. Clar, sí, sí.
1: Si només poguessis salvar un llibre de la teva biblioteca, quin agafaries?
0: Uf, no ho sabria, no ho sabria. No en tinc molts, no ho sabria.
1: Aquí algun que m'ha fet trampa i dit, jo m'aporto el Kindle.
0: Jo no en tinc de Kindle, no m'agrada gens llegir amb electrònic. Uf, no, he de tenir el llibre i el tacte, aquesta olor. Per
1: jo és una de les coses que més trobo a faltar, llegir-me un llibre amb paper.
0: Sí, sí, té el seu què, és que... Sí, sí.
1: Tens mal rotllo amb algun altre escriptor? No cal dir noms, eh?
0: No, amb cap. Vaja, que jo sàpiga, no.
1: Si poguessis triar un escriptor de qualsevol època per fer un llibre a quatre mans, amb qui t'agradaria fer-ho?
0: Uf, mare meva, aquesta no sabria contestar-la, no ho sé. Jo crec que amb qualsevol podria fer-ho, perquè segur que m'ho passaria superbé fent això de quatre mans. De fet, ho hem fet en algun taller d'escriptura i és molt divertit,
1: és molt divertit.
0: Està molt bé. Sí que ho faria, no tinc
1: prioritat.
0: No.
1: Anem acabant. És aquesta la pitjor entrevista que t'han fet mai?
0: No, sí, aquesta ha estat molt bé.
1: Has mentit alguna vegada en alguna entrevista per quedar bé amb l'entrevistador?
0: Tampoc.
1: Pues Mònica, ara sí, ja l'ombra no és la de la mitjanit, és la del rellotge que se'ns tira a sobre, hem d'anar acabant. Sí que deixeu-me, si us plau, ja us he dit durant l'entrevista, llegiu el llibre L'ombra de la mitjanit, està editat per Delicte, és la seva primera novel·la, però no us sembla pas. Mònica, només me queda donar-te les gràcies, ha estat un goig llegir-te i un plaer tenir-te aquí als estudis de Ripoll Ràdio i compartir aquest temps de llibres amb tu.
0: Doncs moltes gràcies a vosaltres, jo m'he passat molt bé.
1: M'alegro.
0: I, bueno, me n'alegro que t'hagi agradat, que us agradi, i moltes gràcies per llegir-me.
1: Moltíssimes gràcies i molta sort.
0: Gràcies.
1: Fins aviat.

0: Temps de llibres, temps d'escriure.
1: I la millor manera de posar el punt i final al programa i d'encetar el cap de setmana és doncs anant a una nova classe del taller d'escriptura que ens fa, com sempre, la Laura Comarà. Laura, bona tarda i benvinguda de nou al Temps d'escriure.
2: Hola, bona tarda, Antonio. Doncs aquí estem una setmana més i si em fa molta il·lusió aquesta classe. Avui us parlaré d'un tema que a mi m'agrada molt, que és la diferència entre narrativa, dins de la narrativa, entre veu i mirada. És una cosa és la veu i l'altra és la mirada. Us ho explico amb un exemple. Vull escriure des del punt de vista d'un gos. És a dir, vull explicar la meva història des de la mirada d'un gos. Cap problema, puc fer-ho. Tenim novel·les com, per exemple, Flash,

0: de Virginia Woolf, que explica justament aquesta novel·la, explicada des del punt de vista d'un cocker espaniel. Perfecte. Aquí va la pregunta clau. Puc escriure no només des de la mirada del gos, sinó també des de la seva veu? Podem fer una primera persona del gos? Bueno, sí, si sí, entrem en el pacte de ficció segons el qual el gos pot parlar com una persona, si fem una mena de la dama i el vagabundo. No, si volem ser realistes. Els gossos parlen amb llenguatge humà, es comuniquen amb nosaltres, això està clar. Si teniu un gos, heu vist que es comunicat amb vosaltres. Però podrien escriure un llibre des del llenguatge humà? El gos es comunica amb tu, però no parla amb tu. Doncs, per tant, no podem plasmar la veu autèntica d'un gos. Encara que podem fer experiments, vull explicar el seu punt de vista, la seva mirada, a través d'un narrador, és a dir, de tercera persona, com fa la Virginia Woolf a Flash. Un altre exemple, les veus infantils, potser aquest és encara més clar. Ara us llegiré un fragment d'un conte anomenat El Grixa, de Chekhov, que trobareu a 24 contes, a Club Editor. Diu així, és el començament, és l'inici. El Grixa, un nen petit i grassú que va néixer fa 2 anys i 8 mesos, passeja amb la mainadera pel bulevard. Porta una talla llarga de cotó, bufanda, una gran gorra amb una borla de pelfa i xancles calents. Té calor, s'ofega, i només li cal que el sol d'abril, ara que surt entre els núvols, li vingui als ulls i que les parpelles li piquin. Tota la seva figura, maldestra, tímida, camina amb inseguretat, manifestant un desconcert extrem. Fins ara, l'únic món que coneixia el Grisha era quadrangular. En un racó hi havia el llit, en un altre el bagul de la mainadera, el tercer una cadira i el quart el llum que cremava. El llum que cremava, fixeu-vos. Si espiava sota el llit, veies una nina amb el braç trencat i un tamborí. I si miraves darrere del bagul de la mainadera, tot de coses diferents. Rodets de fil, papers, una capsa sense tapa i un pallasso fet malbé. En aquest conte, Chekhov vol plasmar la mirada del Grisha, un nen de 2 anys i 8 mesos, però no la seva veu. Per què? Doncs justament perquè, com podem veure, la sintaxi i el lèxic del conte no són propis d'un nen de 3 anys. Un nen de 3 anys no escriu així, no parla així, no té aquest domini del llenguatge. Per tant, per això Chekhov està plasmant la seva mirada, el seu punt de vista, les coses que ell veuria, el que ell creu que el que s'asfixaria, no? Es fixa en això o en l'altre, però no la seva veu. En canvi, en el relat de redacció del Quim Monzó, podem veure que el que vol és plasmar la veu d'un nen, un nen una mica més gran que el Grisha. Comença així. Què vaig fer diumenge? Diumenge va ser un dia que va fer molt de sol i vaig anar a passejar amb el papà i la mamà. La mamà duia el vestit beige, amb una rebeca de color blanc os, i el papà un pullover blau raf i uns pantalons grisos i una camisa blanca, oberta. Jo duia un jersei de coll tancat, blau com el pullover del papà, però més clar, i una jaqueta marró, i uns pantalons també marrons, una mica més clars que la jaqueta, i unes vambes vermelles. La mamà duia unes sabates clares i el papà unes de negres. Vam passejar al matí i vam anar a esmorzar a les Balmoral. Vam esmorzar un suís i una ensaïmada farcida a mig matí, i jo vaig demanar croissants. Després vam veure les flors, i n'hi havia de roges, i grogues, i blanques, i roses, fins i tot blaves. Però papà va dir que eren tenyides, i herbes verdes, i violetes, i ocells grossos, i petits, i papà va comprar un diari en un quiosc. Com veiem, en aquest cas el relat està en primera persona, és la veu del nen directament la que estem llegint. Per tant, no és només la seva mirada, també vol imitar, aquest que Monzó vol imitar, la veu d'un nen en una redacció escolar. Després ho farà millor, pitjor, això, aquest conte que voleu portar a classe, ha tingut tot tipus de reaccions. Però veiem aquest intent, aquesta sintaxi, tot amb i, les llarguíssimes descripcions, els colors, tots són colors. Vol imitar aquesta veu del nen. Espero que amb aquests exemples us hagi quedat una miqueta més clara la diferència entre el que és la veu d'un personatge i la seva mirada, i com de vegades podem expressar la seva mirada sense expressar la veu, això seria una tercera persona, o podem expressar la mirada i la veu, i també està molt bé. Us recomano molt llegir els dos contes, no només per treballar els conceptes, sinó perquè són contes, són molt bons, són molt divertits. Us recordo els noms. El primer, el Grisha, que el trobareu a 24 contes de Chekhov, està traduït per Arnau Barius i editat a Club Editor. I el segon és Redacció, del Quim Monzó, i el trobareu a aquell llibre del Monzó que són noms de marques, Olivetti, Moulinex, Chaffetot, Maugy, crec que es diu, el trobareu a Quaderns Clima.
1: Pues Laura, moltíssimes gràcies. Em sembla que és una qüestió de matisos, però és molt important tenir clar una cosa i l'altra.
0: Sí, per no barrejar, sobretot. Perquè de
1: Exacte.
0: vegades barregem, volem explicar simplement la mirada del personatge, però de vegades posem la veu, no sabem què estem fent malament, el lector s'embolica, o al revés, volem plasmar la veu i de cop i volta entra ja el narrador i el personatge està expressant alguna cosa que no pot expressar. Estem embolicats. Si desaparem, tot va millor.
1: Pues apuntat queda, ens ho guardem al nostre quadern de punts d'escriptor i t'esperem d'aquí 15 dies amb el nou temps d'escriure. Fins aviat.
0: Gràcies. Adéu.

Ho veus que no t'enganyava i ha merescut molt la pena escoltar el programa? Doncs, si t'ha agradat, ens ho pots fer saber a les nostres xarxes socials. A Instagram som @temps_de_llibres i a la resta @temps_de_llibres. Escolta'm, i si no t'ha agradat, també ens ho pots dir. Tots els programes del Temps de Llibres els trobaràs als nostres webs a ripolletradio.cat i a temsdellibres.cat. I si no, a les millors plataformes de podcast també hi són tots. Nosaltres tornarem el proper divendres amb un nou Temps de Llibres, però recorda que el dijous 28 de maig a les 18:30 hores des de la Biblioteca Municipal de Ripollet gravarem el Temps de Llibres Live. I aquest mes estarem amb la Carla Gràcia, l'autora de Perfectament Imperfecta, que ens presentarà El Jardí Adormit. Recorda, dijous 28 de maig, 18:30 hores, Biblioteca Municipal de Ripollet. Mentre tot això arriba, rep una salutació ben gran de tota la colla del Temps de Llibres. I recorda, sigues feliç, llegeix i ens retrobem en el proper programa. A reveure!

0: 91.3.
1: Serendipia, el enigma ancestral, donde la magia y la historia se dan la mano. Desde leyendas encantadas hasta sortilegios antiguos, investigamos secretos, conexiones místicas, antiguos enigmas y civilizaciones perdidas. Únete a nuestro fascinante viaje hacia lo desconocido, el primer y tercer miércoles de mes en Ripollet Radio, a las 8 de la noche.
2: Els dijous al vespre a Ripollet Ràdio és moment per les sèries de televisió i els videojocs. L'actualitat televisiva ens arriba de la mà de O Television Podcast, una tertúlia informal i informativa on quatre amics parlen dels seus darrers visionats. I els videojocs arriben de la mà de Gamers Ocupados, un podcast de videojocs fet per gent que no disposa de tant de temps com voldria per poder jugar. Recorda, dijous a les 10 de la nit, les sèries de televisió i els videojocs són els protagonistes a Ripollet Ràdio.
3: El 91.3, Ripollet Ràdio, emissora municipal.

0: Són les 11.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: La millor house music a Ripollet Ràdio. S Zona DJ.

Desde Big Boiler Barcelona, en cabina, John C. Bray.

Just ready for wheel off. Remember. Throne again.